0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis, Calafell Ràdio.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició. 23.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes?
5: Calafell Ràdio.
4: Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 de la nit.

0: Del matí a 7 de la tarda i els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2, la cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
3: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.

directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi en mig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i, tot i els esforços dels serveis d'emergència, no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra, aquest dimecres, s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Este reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacats per la part d'Alcúdia i Veo, perquè no passi. Els altres termes que són veïns, que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc, i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades, com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja m'havien dit tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no m'ha conegut mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià, per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I ha tocat aquí el pantà de San Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carmany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer, Manuel Fernández Márquez, de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències, que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja resposa al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània. We're going to be hitting them very hard.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal i com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal i com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
0: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
2: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
3: Demanem una reforma urgent del Codi Penal on tots els delictes relacionats amb la violència viària que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
2: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per Latina o assassí a la presó.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És maravilloso, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estat de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García reincorporarà la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona-Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de la lesió de Lain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim plana poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia del fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. De l'àmbit de la política, hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea. Ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3CAT Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i, a partir del setembre, el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
9: 3CAT Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
11: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
13: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura

0: Ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
1: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
1: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
3: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
1: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
4: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
5: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
6: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
5: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
7: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
5: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
1: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
8: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això, l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos

0: Juanes.
1: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si està en alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
0: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
2: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
3: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
4: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
3: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
4: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
3: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
5: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
3: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu camp posat a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego por eso corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona, Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. 12 punts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio i ànims amb aquesta calor, perquè avui ens llevem amb 17 graus a Cardona, 22 graus a Banyoles, 26 a Vinebre, i això, entre d'altres coses, farà que 380 municipis del país estiguin avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. Ahir ja vam tenir 3 focs en 24 hores. Afortunadament, tots 3 estabilitzats ja, però s'insisteix que avui encara pot ser pitjor precisament per aquest augment de les temperatures. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: Molta més calor avui tindrem?
1: Doncs encara podria pujar un grauet més. Per tant, aquests valors de 35 a 40 sovintejaran de nou a tot l'interior del país, amb aquests pics de 40, potser 41. Avui potser hi hauria el topall d'aquest nou pic de calor en sectors del Pla de Lleida, i no es pot descartar també en algunes valls del Piau, com va passar ahir, que a Bossòst es va arribar als 40 graus. Bé, situació doncs de calor extrema avui, novament. A la costa potser els valors no seran tan alts, però en canvi compensa la sensació de calor notable i intensa la xafogor, que es mantindrà ben present. Una jornada, malgrat tot, de sol, de bonança, d'estabilitat. Alguns núvols baixos hi ha en sectors de la costa, de manera molt puntual. Poden reforçar-se un altre cop de cara al vespre i anar-se desfent al llarg d'aquest matí. I poques nuvolades de tarda. Per tant, esperem pocs ruixats de moment en zones de muntanya, cosa que demà podria canviar, sobretot de cara al vespre a l'Alpina, amb l'arribada d'una petita cua de front, que faria, bàsicament, doncs, que la temperatura pogués perdre alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Així tindrem el panorama d'aquest dijous. Encara podria pujar un grau la temperatura, deia el Jofre, i d'aquí aquest risc d'incendis que ja ens deien ahir que avui segurament seria pitjor que ahir. Tenim uns 380 municipis en risc alt o extrem de foc forestal. Tot això, mentre tenim bones notícies, els incendis d'Àvila i de Madrid estan tècnicament estabilitzats.
2: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila, es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia ahir a última hora el ministre de l'Interior. Aquesta és la bona notícia. La mala és que tenim un incendi nou a Zamora, que ha fet evacuar 12 municipis, i sobretot que continua sense control el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
3: En principio los trabajos continúan y hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
0: És el que deia Antonio Rodrigo, director de l'operatiu dels bombers en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Tornarem avui en directe a la matí de Catalunya Ràdio en aquests dos incendis, aquests dos grans incendis, el de Madrid i Àvila i el de la Vall d'Uixó, per saber l'última hora. Per cert, parlant d'última hora, en un incendi, però no forestal, en un incendi en un pis, aquesta nit dues persones han quedat ferides greus a Molins de Rei quan hi ha hagut aquest incendi en el seu pis que encara s'està investigant. Tot això, com dèiem, amb un nou episodi de calor que també, com ja fa dies que alertem, té conseqüències en la salut. El dispositiu de la Generalitat que està monitoritzant els efectes d'aquestes altes temperatures confirma que la majoria de cops de calor, d'insolacions, passen en gent jove.
4: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant, i bueno, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que ens deia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio el Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Això afecta molt especialment, ell ho deia, les persones que treballen. Avui, de fet, la CGT farà una concentració per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant de les onades de calor. Ahir vam veure, per exemple, com els treballadors de la Sagrada Família també es mobilitzaven, protestaven, perquè deien que no se'ls protegeix prou d'aquestes altes temperatures. En fi, a banda d'això, d'aquesta nit, notícia de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra mort violenta. La mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta que hi hagi cap persona detinguda. Sí que està detingut, en canvi, ho explicàvem ahir a aquesta hora. És un home que passarà avui a disposició judicial. És el que està acusat de matar la seva parella, també en aquest cas a Barcelona, al districte de Sant Martí. Ara s'ha sabut en aquestes últimes hores que ella també havia estat detinguda. La víctima mortal també havia estat detinguda, acusada precisament per l'home que detingut de maltractaments tant amb ell com els fills de la parella. Tot això pel que fa a les últimes hores, que en el terreny polític, dos noms. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
5: A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: És el que deia ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid després que el diari El País revelés que el seu govern ha comprat un àtic de 485 metres quadrats a una de les zones més cares de Madrid, a Chamberí, perquè el faci servir la presidenta. Com sentíeu, ella diu que és per fer reunions, bàsicament, però avui el diari El País diu que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que només s'hi pot viure, és a dir, que les normes municipals de Madrid impedeixen destinar aquest pis a l'ús professional. L'altre nom de les últimes hores, Zapatero.
6: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Això és el que deia la setmana passada l'expresident espanyol, però la novetat és que el jutge que l'està investigant ha autoritzat la policia perquè investigui no només els comptes bancaris de l'expresident, sinó també els de les seves filles i els de la seva secretària. I pel que fa als esports, la FIFA ha obert expedient pels incidents després de la final del Mundial, aquella picabralla, a diversos jugadors argentins, però també a Gavi, el jugador del Barça, per actitud antiesportiva. Això mentre fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar el projecte de la FIFA, bàsicament de privatitzar el Mundial. Mantinguin els interessos privats fora de l'esport, va dir ahir el comissari de Joventut i Esport des de Brussel·les, que va avisar que examinarà si aquesta història cau dins de les competències de la Unió Europea per prendre alguna mesura. I un parell de qüestions de l'actualitat musical. Una, avui Kanye West actua a Madrid, és cridaner perquè és un dels pocs llocs on l'han permès actuar després de les declaracions antisemites o lluant Adolf Hitler que havia fet el raper. I la segona, de les notícies més tristes de les últimes hores.

És dia d'enyorar molt Glenn Hansard, Òscar, la millor cançó per Once, que va morir d'accident de moto als 56 anys. La xarxa s'ha omplert de condol per Glenn Hansard, que havia actuat moltes vegades a Barcelona, l'última vegada fa ben bé un parell d'anys.

0: les 7 i 8 minuts, així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, amb Ignacio Rigau, Jordi Mir, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Però, de moment...

0: Repassem i ampliem algunes de les notícies que hem comentat ara mateix amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Persisteix.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, malgrat el perímetre, ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa.
0: Anem a la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers són prudents. El foc continua actiu 6 dies després i parlaven de nit decisiva per poder determinar l'evolució d'aquest incendi. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
3: No ha aumentat el perímetre ni les hectàrees afectades, que continuen sent 9.300, però es mantenen els evacuats, 10.000 veïns de 14 poblacions que per ara no poden tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desescalada.
5: A les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya. Després que ahir s'estabilitzessin els focs, els veïns han pogut anar tornant a casa seva. La majoria comproven que el paisatge és molt diferent a com era quan van marxar corrents.
0: Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna, Montse Poblet.
6: Aquí a Pelayos de la Presa el foc ha estat devastador. Les flames van encerclar el nucli urbà i s'han acarnissat amb els boscos i amb les cases dels afores. N'hi ha desenes de calcinades i fins i tot les que han pogut salvar les seves estan destrossats pel que s'han trobat després de gairebé una setmana evacuats.
7: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. És una pena.
6: El foc es va estabilitzar ahir a primera hora de la tarda i pràcticament tots els evacuats van poder tornar a casa seva. Als pobles, la Guàrdia Civil manté les patrulles perquè si algú troba a faltar alguna cosa pugui fer la denúncia ràpid. Des de Pelayos de la Presa, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 a Catalunya.
1: Ahir a la tarda hi va haver 3 focs. Un a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que va cremar 11 hectàrees i va obligar al confinament de 600 veïns. Un segon a Canyelles, al Garraf, amb una hectàrea cremada i 3.000 veïns confinats. L'alcaldessa Rosa Huguet explicava que l'origen era una imprudència.
8: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: I un tercer a Os de Civís, a l'Alt Urgell, que va cremar 3 hectàrees de vegetació.
0: Sense abaixar la guàrdia.
2: 380 municipis estan avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país també ha disparat el risc i això fa que els agents rurals hagin de tancar els accessos a 7 parcs naturals.
0: Més detalls, Oriol Pujador.
9: En nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, hi ha un centenar de municipis, mentre que en el nivell 3, que representa un risc molt alt, n'hi ha 280. Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, a la alertat a 3CAT Info que aquestes xifres encara augmentaran de cara al cap de setmana.
10: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana és el que preveiem.
0: Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio. Mai vistes.
5: El Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño. Tot i això apunten que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera.
1: El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc els patrons de pluja i de temperatura. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
11: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
1: El tren d'onades de calor que patim aquest estiu no hi tenen cap relació.
0: Avui en parlarem a l'Àgora, amb la Sarai Sarroca justament per veure què hem d'esperar d'aquests fenòmens en els pròxims mesos. I més a fons.
2: Llum verda del jutge Calama perquè la policia investigui els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària, la UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132 milions d'euros sense hipoteca.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Per tant, aquesta casa de 132.000 euros que s'està investigant és un dels punts claus en aquesta investigació. I mentrestant, ho dèiem abans, eh? Atenció amb això. L'àtic.
5: El que ha comprat la Comunitat de Madrid i que Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. L'oposició critica l'operació i li demana més explicacions. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
13: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
5: El nou àtic és a Chamberí, té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa.
0: Surt del pas.
1: Pedro Sánchez justifica l'indult parcial que el govern espanyol ha concedit a Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
0: Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
14: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
15: Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, esto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
14: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart d'8, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, nova mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca i al vespre en un ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer.
5: Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda.
0: I historial.
1: Els Mossos havien detingut fa dues setmanes la dona assassinada ahir a mans de la seva parella a Sant Martí perquè l'acusava de maltractaments a ell i als fills. Avui l'home passarà a disposició judicial. A migdia hi haurà una concentració de rebuig a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Més detalls, Alia Forment.
16: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
17: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
16: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, el telèfon de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes és el 900-900-120. 900-900-120 és una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. I accident mortal amb una mina.
2: A Súria, al Bages, ahir va morir un treballador de 26 anys a qui li van caure sobre unes roques que es van desprendre de les galeries. L'accident va obligar a evacuar 200 persones. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
18: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
5: Fa 3 anys hi va haver un altre accident mortal a la mateixa mina amb 3 persones mortes. Arran d'aquell fet, Indústria inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: Hores extres.
1: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Això suposa un estalvi molt important pels empresaris. Ho denuncia Comissions Obreres.
0: Més detall, Rafael de Ribot.
19: Són els càlculs que fa Comissions Obreres. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
20: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
19: Segons Comissions, en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després d'aquest estiu per auditar el que consideren un abús. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El RAS.
2: A Lleida ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al carrer en una situació inèdita a la ciutat. Darrere hi ha l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Lleida, Júlia Albacar.
4: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
21: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
4: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de vuit, exemple.
5: Salvador Illa posa d'exemple Singapur com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers. El president de la Generalitat ho ha dit en el seu final de viatge oficial, que també l'ha portat al Vietnam.
0: Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
22: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
23: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants. Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
22: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
23: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
22: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I es defensa?
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Reitera que no hi va tenir res a veure.
0: Clara Jordan.
24: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
25: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
24: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal i com preveu la normativa. Des de Girona informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'Aliança, multes per odi.
5: El Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que facin discursos d'odi. La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu.
0: Txell Vallespí.
26: El text que han registrat aquests 5 grups parlamentaris castiga les expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi, amb multes d'entre 600 i 6.000 euros si la infracció és greu. La sanció pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu, i si és lleu quedarà en una amonestació pública. Tot això quedarà integrat al reglament del Parlament, que té rang de llei, i per tant les sancions tindran cobertura jurídica. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3cat.info.
27: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
26: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El punt de mira.
1: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes.
0: Entren nedant.
5: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant, i això fa la diferència. Una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya així, nedant.
1: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen a fora, en un campament improvisat. El president de Ceuta, del PP, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
0: I tornen.
5: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president Donald Trump ja ho havia advertit.
3: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
5: Alhora creix la por per a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, són les 7 i 24 minuts. Sem a la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Fermín, deixa enrere setmanes que admet que han estat difícils.
6: El migcampista del Barça va reconèixer ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig.
7: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
6: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.
0: I encara parlant del Barça, Joan Garcia, ambiciós.
6: El porter del Barça, que encara és de vacances, va assegurar en un acte al seu campus a Tordera que aquest any vol la Champions.
8: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
6: El de Sallent explica que s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. Va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superior als 200 milions d'euros.
0: I empat de l'Espanyol.
6: El primer partit dels blanquiblaus contra Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc, blanc i blau, Urco, al final del maig.
9: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
6: Ahir també va empatar el Girona, 3-3 contra el Castelló, i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
10: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
12: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 51.971, de la sèrie 42.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Un parell de minuts una mica més i arribarem a 2:15 i arribarem repassant un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
30: Tenemos una temperatura
13: grados. Oiga, apague el teléfono.
0: De moment no hi ha cap incidència remarcable en aquesta vaga a l'aeroport.
14: Ja, però això no és el que deies aquest dematí, Fede. Vale? Això no és el que deies aquest dematí. Aquest dematí deies una altra cosa.
0: Tenim una trucada al telèfon del directe. Amb qui parlem, sisplau?
14: Amb qui parlem, sisplau? Però tu què t'has creído? Això és perfectament amb qui parleu. Amb la Marta de Sant Celoni.
0: Hola, Marta, com estàs? Feia dies que no presentava jo.
14: Quieres que te diga cómo estoy? Pues mira, ara mateix has ido dentro d'un autocar, ¿vale? Por algún lugar del sur de Francia.
15: Ah, mira,
14: ¿vale?
15: Es maco.
14: Dirección Atenas. En autocar. No sé si lo has entendido bien, ¿eh? En autocar, sí. ¿Vale? Con el Aarón y el Aitor.
16: Aarón i Aitor són els seus...
14: Els meus fills,
15: sí, tenen nom de tenir molt de TDA, tots dos.
16: No.
15: Escolta, Marta, hi ha planasso, no? En el sentit que Quim Pal anar de Sant Salvador. Calla, Marta! Per favor.
14: No, què me vas a preguntar?
15: No, que t'anava a dir que tu sempre et queixes de Rosalies, anava a dir, de Rosalies. Encara deu ser pitjor anar de Sant Celoni a Atenes, en autocar, com dius.
14: De veritat que estàs de recochineo, no? Porque lo estoy haciendo por culpa vuestra. Por culpa vuestra.
15: Por nuestra.
14: Y yo iba a ir en avión. Vale, com la gent normal, que vale. Tenia el vol comprat ja. Però fico la ràdio a la ciutat al matí, què me sale? Em surt el senyor Fede. Vale,
15: Fede no.
16: Bueno, Fede és Frederic
14: critico,
16: Vincent.
14: El critico perquè està aquí presente. Sí. Vale, però surt el Fede Vicente este diciendo, ui, no, cuidado, que potser n'hi ha una vaga encubierta a l'aeroport, no? Perquè unos mataos se quejando no sé què. No, sí, cuidado.
16: Unos mataos. Claro. No, a veure, claro. Marta, ni no, són unos mataos.
14: Que jo no sabia que hasta los maletas podien hacer vaga.
15: No,
14: o sea, que hagan vaga los pilotos, vale, bueno, ahí con sus trajes, que hagan vaga los controladores. Pues mira, los que te jodan las vacances, los que llevan las maletas, venga, hombre, va. ¿Dónde vamos a ir a parar?
15: Però a veure, un moment,
16: aquest argumentari.
15: És que no, i a més no entenc què té a veure, diguéssim, aquesta situació amb les seves vacances.
14: Bueno, a ver, pues que si el Frodo, como se llame, si se abrazó yo en los aeropuertos, digo, bueno, pues
0: marcha. Això arribem a dos quarts de vuit.

0: Un dia més ens llevem pendents de l'incendi. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua a aquesta hora sense control, però com a mínim no avança. En canvi, els incendis d'Àvila i de Madrid, aquests sí que estan tècnicament estabilitzats.
1: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. L'altra mala notícia de les últimes hores és un nou incendi, en aquest cas a Zamora, que també s'ha descontrolat i ha fet evacuar 12 municipis. I ho hem sabut fa poca estona, encara referent a incendis. S'han detingut dues persones pels incendis de Bordeus. Recordem, són aquests incendis a la zona de la Gironda que ens van dir que trigarien setmanes en acabar-los d'apagar, que la cosa pinta notablement millor del que pintava a principis de setmana, però encara un escenari molt complicat. La notícia d'última hora és la detenció d'aquestes dues persones per aquests incendis a Bordeus. I d'aquesta nit també al voltant de detencions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca d'un jove literalment al mig del carrer a Sant Adrià del Besòs. En aquest cas, aquí no hi ha cap persona detinguda, de moment. Tot això un dia en què tornarà a ser notícia Isabel Díaz Ayuso, després que la Comunitat de Madrid li hagi comprat un àtic, en teoria per fer reunions, a un dels barris més rics de Madrid.
2: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: Ella assegura això, que és per fer-li reunions, però avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, per tant que no s'hi poden fer res de reunions ni activitat laboral. L'altre nom del dia és el de Rodríguez Zapatero. El jutge que l'investiga ha autoritzat la policia perquè investigui els comptes bancaris de l'expresident, de les seves filles i de la seva secretària. Tot això també el dia que en el terreny cultural Kanye West actua a Madrid, en un dels pocs estats que li ha permès actuar, tot i les seves declaracions antisemites dels últims temps. I també avui és el dia en què continuen les mostres de condol per Glenn Hansard, el cantant irlandès que va morir en accident de moto als 56 anys, Òscar a la millor cançó per aquella pel·lícula Once. I a banda d'això, amb els esports, Pau, què tenim?
3: Doncs que el migcampista del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El porter blaugrana Joan Garcia, en canvi, aspira a guanyar la Champions. I l'Espanyol va empatar ahir 2-2 davant el Burnley en el seu primer partit de l'estatge a Anglaterra.
0: Gràcies, Pau Dax. Ara mateix passen 3 minuts de 8:15 del matí. El que dèiem, altes temperatures, risc d'incendi. Avui es preveu que el risc d'incendi pugi a diversos municipis catalans perquè les temperatures també aniran cap amunt. Jofre Xenoé, bon dia.
4: Bon dia, ens llevem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou, que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre, arribar al màxim d'aquesta nova agrupada d'aire càlid, que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de calor intensa, de xafuó a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades a tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alpine.
0: Gràcies, Jofre. Mobilitat també aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquest matí ens llevem amb dos nous robatoris de cable de coure que fan la guitza, tornen a fer la guitza als usuaris de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts, de 15 minuts de moment, perquè podrien després ser-ne més a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. En aquesta última, a l'R11, també hi ha hagut un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. Recordem que l'R11 uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De moment, en aquesta línia, el retard són d'uns 10 minuts.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs hi ha cua a la sortida de Barcelona pel nus de Trinitat perquè hi ha un carril tallat a l'autopista C33 en direcció Mollet-Girona per la retirada d'un vehicle accidentat ahir a la nit. Afecta la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt d'Horta al Nus de la Trinitat. També hi ha cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona o la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un net aproximadament, una mica més, Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Matí de Catalunya Ràdio, passen 5 minuts de 2:15, fem un cop d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades que trobem avui. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Comencem per La Vanguardia, que dedica part de la seva portada a la imputació de l'excap de la Guàrdia Civil en el cas Zapatero i també a les conseqüències del fiasco en les proves PISA.
8: En un article d'opinió, el seu director, Jordi Juan, qualifica d'inadmissible el suposat error i convida ella a seguir amb el seu discurs de fer avançar el país i no fer-lo retrocedir.
9: I l'exdirector del diari, el periodista Lluís Foix, remata la seva columna dient que l'escàndol PISA mostra fragilitat i empobriment negatiu del país i reclama més gestió si no es vol que les properes eleccions passin comptes als responsables polítics.
8: I més política, perquè el periòdico també dedica part de la portada a la qüestió Zapatero, però aprofita la compareixença de Pedro Sánchez i el tancament del cos polític per fer balanç de la gestió del govern.
9: Segons el diari, el president porta 20 decrets durant aquest any, el tercer màxim històric de la democràcia. En una columna interior, el periodista Matías Vallès analitza l'estratègia de comunicació de Sánchez i la seva capacitat de reciclar les catàstrofes en èxits i estímuls pel futur.
8: A les pàgines d'opinió, El Mundo també parla del govern espanyol, però centra les seves columnes a l'indult parcial de Laura Borràs.
9: A la seva editorial qualifica l'executiu com un govern contradictori i en les pàgines el professor de filosofia i columnista David Mejía es qüestiona si aquest indult és legítim o és només una estratègia per continuar el poder.
8: I acabem al País, que és l'únic que du a la seva portada l'escàndol del nou àtic d'Isabel Ayuso.
9: D'ús només residencial, l'editorial del diari qualifica aquesta compra i la gestió de la presidenta de Madrid d'opaca i demana una explicació més enllà de les declaracions d'ahir.
0: Seguim repassant la premsa. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, de nou amb el Pau Bartrolí i també amb la Sílvia Comet. Vigo arrenca en ple mes de juliol el muntatge de les llums de Nadal.
9: Sí, a 26 graus i en plena onada de calor. L'alcalde Abel Caballero ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12 milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, un milió menys de les esperades. Ho llegim a Vigo al Minuto.
0: Un bar contrari a Donald Trump es queda sense llicència.
10: Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que va generar molta polèmica a principis d'any. L'establiment, propietat d'un activista d'esquerres, va prometre que regalaria cervesa gratis el dia que morís Donald Trump. De fet, després de l'intent d'assassinat d'abril, la cerveseria va publicar a Facebook "Quasi ho aconseguim, dia de la cervesa gratis". Ara el Departament d'Hisenda li ha comunicat que no podrà vendre alcohol a partir del 4 d'agost. Segons les autoritats, la sanció no està relacionada amb els missatges, sinó que respon a la infracció de transportar cervesa des d'Illinois fins a Wisconsin sense cap permís.
0: I la calor també és protagonista al rodatge d'Embolicats a Girona.
9: Sí, el que havia de ser el dia més especial del rodatge de la pel·lícula de Disney amb tots els figurants passejant pels carrers del barri vell va acabar marcat per les crítiques dels figurants per les altres temperatures. Les llargues hores d'espera per gravar i el vestuari medieval, que era poc transpirable, tampoc hi van ajudar. Ho llegim al diari de Girona, que a través d'un testimoni relata dos desmais durant el rodatge. Es van desmaiar dos guàrdies, que eren els que anaven amb la roba més calorosa i amb armadures, i van caure a la zona de les escales de la catedral. Mm. Al mateix temps, sí, els testimonis també expliquen que l'equip de la pel·lícula va vetllar perquè no faltés aigua als participants i va habilitar zones de matiladors.
0: Un any fent veure que treballa i ningú no se n'adona.
10: És un experiment que ha relatat la periodista especialitzada en gastronomia de la BBC, Leila Kazim, al seu perfil de Substack. La periodista ha confessat que va estar un any escalfant cadira quan treballava per a una companyia de software de Londres, ara fa 10 anys. Tot va començar amb un canvi d'estructura interna de la gran empresa. Kazim va percebre que la seva posició passava a ser irrellevant i va decidir deixar de treballar i esperar a veure quan trigava algú a donar-se'n. Per sorpresa d'ella, van passar setmanes i setmanes. La farsa va culminar quan va decidir abandonar el seu lloc de treball. La periodista explica que l'experiència li va servir per replantejar-se la seva carrera.
0: I a aquesta hora, encara parlant de la premsa, us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
5: A França, Le Monde denuncia la manca de mitjans aeris per combatre els incendis al país. El diari ha tingut accés a un informe de seguretat civil que mostra que des del 21 de juliol no hi ha hagut cap dia en què hagin funcionat més de 8 dels 12 avions que hi ha per poder fer descàrregues d'aigua des de l'aire. El motiu és que alguns no estaven en condicions de volar. I al Marroc, el diari Express fa ressò d'un estudi que conclou que les xarxes socials estan contribuint a augmentar la migració irregular. Indica aquest estudi que les xarxes s'han convertit en una eina determinant en la construcció de l'imaginari sobre la migració gràcies a la difusió d'històries d'èxit i la creació de comunitats virtuals on s'intercanvien experiències. De fet, a Facebook hi ha grups amb milers d'usuaris on es comparteix informació, per exemple, sobre com arribar nedant a Ceuta. Mentrestant, a la premsa nord-americana, els mitjans destaquen que l'antic màxim responsable del als Estats Units en malalties infeccioses, Anthony Fauci, es va negar a declarar ahir al Senat sobre l'origen de la Covid-19. Fauci va acusar el senador republicà Rand Paul, que és qui va demanar que comparegués, de dur a terme una campanya per intentar-lo veure a la presó. Fauci es va convertir en el blanc de les crítiques d'una campanya impulsada pels sectors conservadors per atribuir responsabilitats pel cost humà de les mesures adoptades per contenir la crisi sanitària mundial.
7: On Economia es fixa en els preus dels carburants i destaca que Torà, el Solsonès, és on es ven la gasolina més barata de tot l'estat espanyol, a 1,378 euros per litre. Mentrestant, a l'altre extrem hi ha Mahó, on la gasolina va fregar els 2 euros al litre. Tot plegat a les portes de l'operació sortida de vacances d'agost, un moment en què els carburants solen encarir-se. Cinco Días explica que la banca està guanyant terreny al luxe en el mapa borsari europeu i és que el Santander ha superat per primera vegada en capitalització borsària Hermès, el fabricant dels icònics bolsos Birkin, considerada l'empresa més valuosa del sector del luxe europeu. L'entitat càntabra puja un 19% aquest any i frega els 175.600 milions de capitalització. Hermès, en canvi, cedeix un 29% i la seva capitalització se situa per sota dels 160.000 milions. Expansión explica que el banc JP Morgan prepara la venda de Forus en ple boom pels gimnasos. Forus és una cadena que opera més de 60 gimnasos a Espanya, Itàlia i Portugal. El grup genera uns beneficis que giren entorn dels 40 milions d'euros als tres països i l'operació tindria un valor d'uns 600 milions d'euros. Es preveu que l'operació surti al mercat després de l'estiu, però ja hi ha inversors interessats en aquesta possible compra de la companyia.
0: Repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dax.
3: El Barça és a Birmingham, bressol dels Durant Durant, que interpreten aquest Ordinary World. I ens va bé, perquè avui acabarem amb un tema una mica ordinari. Comencem amb l'esportiu, que ens explica que a Birmingham hi ha vida més enllà del Barça. Llegim que del 10 al 16 d'agost s'hi disputaran els europeus d'atletisme, amb prop d'una vintena d'atletes catalans que lluitaran per medalles, com Jael Sacura Bastué, als 200 metres, Marta Mitjans, als 800, o Meritxell Soler, a la Marató. Anem a l'Ara, on trobem una entrevista vintage a l'exporter del Barça, Roberto Tito Bonanno. L'argentí, que va ser blaugrana del 2001 al 2004, explica que quan el seu representant li va dir que el volia al Barça, es va pensar que li feia broma. I ahir explicàvem que s'ha tancat Vallecas, al camp del Rayo, perquè està en un estat deplorable. Doncs bé, en una notícia de l'edició digital del diari Marca, llegim en un destacat. Portem denunciant això des del 2014. La meva dona va deixar de pagar l'abonament perquè li semblava indignant baixar el lavabo. És el testimoni colpidor de Damaso Barroso, president de la penya Rayo 2004. I desperta algunes preguntes d'interès públic al·ludides a la peça. Comencem. Si era la dona la que estava farta de la ronya als vàters, per què no li han deixat explicar-ho a ella? Aquest home no ha sentit fàstic en can pròpia Vallecas? Mai ha orinat assegut a l'estadi, que és més saludable per la pròstata? En 14 anys no hi ha hagut d'anar de ventre? Ni en un partit agònic de lluita per la salvació? Se sent poc mascle parlant de bates bruts en primera persona? En volem saber més. Estirin del fil, col·legues del Marca. I estirin sempre la cadena després d'anar al lavabo.
0: Repassem ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
11: Doncs avui parlem d'una altra estrella que s'apaga, l'actor i cantant Jared Leto. L'exparella de Cameron Diaz, Scarlett Johansson, és el protagonista de Jared Leto, l'obscur secret de Hollywood. El documental de la BBC treu a la llum el testimoni de quatre dones que afirmen haver estat abusades per ell quan eren menors. Els fets van passar durant més d'una dècada a diferents llocs del món, entre les víctimes fans de 14 anys. Una història ben tèrbola amb documents pel mig que busquen comprar el silenci de les noies. Malauradament, les agressions no fan vacances a l'estiu, al contrari, però per sort en aquest cas ja està tot en mans de la justícia.
0: Gràcies, Carlos. Un minut i arribarem a tres quarts.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
15: Mordoku!
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
0: Vinga, qui fan avui?
18: Doncs un dels personatges més entranyables de la televisió dels 90.
0: Oh.
18: La Phoebe de Friends, o el que és el mateix, l'actriu Lisa Kudrow, celebra avui 63 anys. Mm. Dos mites més, Arnold Schwarzenegger i Lawrence Fishburne. No sé si els cíborgs fan festes d'aniversari, però Terminator fa 79 anys. I qui ens feia triar entre una pastilla blava o vermella Matrix, 65. Avui va de cine, dos directors també van néixer el 30 de juliol. Richard Linklater, Boyhood o Abans de l'Alba, en fa 66. I Christopher Nolan, 56. Ho celebrarà amb el repartiment de l'Odissea? No ho sabem. De més a prop...
0: Oh, però són molts, eh?
18: Són molts.
0: Gastarà molts diners, escolta, si ho celebra.
18: Que pagui un gran banquet.
0: Sí.
18: De més a prop, el polític del PP, Daniel Cirera, 59, i la sommelier i pregonera de la Mercè, Meritxell Falgueres, bufarà 45 espelmes abans de fer el brindis.
0: I el santoral.
18: Avui dia, per als amants dels noms poc comuns, Sant Abdó...
0: Com sempre, no?
18: Sempre em poso algun de més habitual, sí, però és sí, que avui sí. M'ha costat.
0: Sí.
18: Sant Abdó, Sant Senent, Santa Màxima, Don Atila, Calimarí o Ursus. El santoral català no deixarà de sorprendre'ns.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
15: Soc la Marta Gil, de la llibreria El Catalut de Barcelona, i aquest estiu vull recomanar Projecte Hail Mary, de Andy White, editat per Mai Més, amb una traducció fantàstica de Lluís Delgado. La novel·la ens posa a la pell d'un astronauta que es desperta sol, amb amnèsia i a milions de quilòmetres de casa, amb l'encàrrec de salvar la Terra de l'extinció. Però el gran gir és l'aliat tan increïble com inesperat que trobarà a l'espai profund. El recomano especialment als amants de la ciència i l'aventura pura, i a qualsevol lector que vulgui una història absorbent, plena d'humor i amb una de les amistats més boniques de la literatura actual.
0: Y a la recomendación.

0: Sons del matí.
1: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también.
2: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente. Nos está dejando trabajar, pero el perímetro está.
3: No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això.
4: La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero a les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències.
5: És fals. A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
6: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat, però estem convençuts que no són suficients perquè si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador.
7: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Prudència.
8: Capteniment caut i moderat de qui intueix la presència d'un perill o les conseqüències dels propis actes i mira d'evitar-ne el risc i els danys possibles. Malgrat que la situació millora, aquesta és l'actitud que demanen els bombers en relació amb els incendis que ens han mantingut en tensió els últims dies. Prudència. Els focs de Madrid i Àvila ja estan estabilitzats i el de la Vall d'Uixó no avança.
7: Escrutini.
8: Investigació profunda i minuciosa d'una cosa, d'un afer. Això és el que farà la policia amb els comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària després de l'autorització que ha rebut del magistrat responsable del cas. Aquest escrutini vol aclarir les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Extra.
8: Extraordinari, que està fora de l'ordre o de la regla comunament seguida, no acostumat. Segons Comissions Obreres, els treballadors fan, de mitjana, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Aquestes hores, que no haurien de ser habituals, suposen un estalvi anual a les empreses catalanes de més de 600 milions d'euros.
7: Posem-hi ara tres xifres amb el Marc Presseguer.
9: Són els reials decrets que porta Pedro Sánchez del 2026, una xifra que a aquestes alçades de l'any només s'ha superat dues vegades des de la democràcia, l'any 2012 amb la crisi econòmica internacional i el 2020 amb la pandèmia. Cal recalcar que la mitjana del gener fins al juliol és de 8 reials decrets.
7: 5.
9: Són les comunitats autònomes que ofereixen residència oficial pels seus presidents. Aquests són Catalunya, Galícia, Euskadi, Extremadura i Canàries. Una dada que es recorda després de conèixer que el govern de la Comunitat de Madrid va adquirir un àtic al districte de Chamberí perquè Díaz Ayuso l'utilitzi com oficina temporal.
7: 52.
9: Són les erupcions que porta el volcà Kilauea de Hawaii des de finals del 2024. És un dels volcans més actius del planeta. Aquesta nova erupció va durar 7 hores i mitja amb fonts de lava de 150 metres d'alçada. L'episodi no ha causat ferits perquè es troba dins del parc natural dels volcans de Hawaii.
7: I ens falten les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera s'hi veuen dues gandules enmig d'un parc. Estan orientades cap a una zona amb arbres, però sota de les cadires no hi ha ni un bri d'herba.
10: És una imatge de Green Park al centre de Londres i reflecteix la situació de sequera que es viu a Anglaterra. L'Agència de Medi Ambient Britànica ha declarat oficialment la situació d'excepcional a 7 regions, que això vol dir la meitat del territori. És el segon estiu consecutiu que es viu aquesta situació en un país on la falta de pluja no és gens comú. Des de principi d'any només ha caigut un 7% de les precipitacions habituals al conjunt d'Anglaterra. La sequera coincideix amb la quarta onada de calor que viu el Regne Unit aquest estiu.
7: I a la segona imatge s'hi pot veure la part superior d'un edifici. La imatge, presa des de baix cap amunt, mostra que l'àtic dona a diferents carrers. Té finestres molt grans i, sobretot, un terrat molt gran amb arbrets i plantes.
10: És l'àtic de 481 metres quadrats que la Comunitat de Madrid ha comprat per fer funcions d'oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Està situat al carrer General Martínez Campos, al cotitzat barri de Chamberí. Segons va revelar el diari El País, ha costat 6 milions d'euros i només es pot fer servir com a habitatge perquè té qualificació d'ús residencial. La terrassa té gairebé 200 metres quadrats. Díaz Ayuso, que diu que és víctima d'una campanya de desprestigi, s'ha afanyat a subratllar que s'hi faran reunions institucionals.
7: I a la tercera imatge hi veiem una muntanya que sembla de sal. També hi veiem una persona treballant. Júlia Albacar, què és això?
11: Doncs és un home treballant a les salines de Gerri de la Sal. Feia 2 anys que estaven aturades, però ara l'Ajuntament de Baix Pallars ha volgut recuperar aquest ofici tradicional del municipi, que de fet està documentat ja des del segle IX. I el que veiem aquí és el treball a una salinera on l'aigua salada passa per diverses piscines on acaba evaporant-se i cristal·litzant. La sal de Gerri de la Sal, per cert, és molt apreciada a la cuina.
7: 8 minuts i les 8.
12: Catalunya Ràdio.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
12: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
12: També del Girona.

0: Girona i del Sabadell.
1: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
1: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
1: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
2: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: Registres a Catalunya.
1: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
1: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià segueix actiu, però no avança.
5: A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. Antonio Rodrigo, cap de l'operatiu dels bombers.
6: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
5: Mentrestant, els focs de Madrid i Ávila estan estabilitzats i els veïns han pogut anar tornant a casa seva. Se n'ha declarat un de nou a Zamora, amb 12 municipis evacuats. També de les últimes hores hi ha dues persones detingudes pels incendis a Bordeus.
4: I també és de les últimes hores llum verda perquè la policia investigui els comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
7: També de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
4: Isabel Díaz Ayuso justifica que la Comunitat de Madrid li compri un àtic a Chamberí.
5: Sí, diu que el farà servir per a reunions institucionals perquè sigui la seu del govern, perquè la seu del govern s'hi estan fent obres. La presidenta madrilenya diu que se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
4: Mort violenta aquesta nit per arma blanca a Sant Adrià del Besòs.
7: Va ser el vespre en ple carrer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i per ara no hi ha detinguts.
4: I ho dèiem ara a les dades. Els treballadors catalans fan 486.000 hores extres no remunerades cada setmana.
5: Ho constata un estudi de Comissions Obreres. El sindicat assegura que això permet als empresaris catalans estalviar-se 11 milions d'euros en sous.
4: I ens ha deixat Glenn Hansard, Òscar a la millor cançó per la pel·lícula Once.
7: Ha perdut la vida en un accident de moto.
9: Bon dia, continua aquest ambient de plena canícula, aquesta nova aglopada d'aire càlid, aquest pic de calor, que avui ens ha dut potser les temperatures més altes de l'episodi, amb més valors que arribin als 40 graus. En general, entre aquests 35 a 40, molts indrets del país, sobretot a l'interior, i amb una situació meteorològica de molta xafogó a tota la façana litoral, amb una jornada estable, assolellada, i aquesta matinada ja hem notat que les temperatures tiren cap amunt, amb més valors tòrrids, amb aquests 26 graus a Vinebre, també Barcelona, 25 a Mataró, més valors pròxims als 24, tota la façana litoral. Poques nuvolades a tarda al Pirineu, poden sorgir alguns núvols poc importants, i demà les temperatures seran similars, potser baixin un parell, es notarà gens, i a més, amb més risc de nuvolades a tarda a l'Alt Pirineu.
4: Cop d'ull al trànsit a aquesta hora, Mariu García, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, ja que a l'autopista C33 hi ha un carril tallat en direcció Mollet-Girona per retirar un vehicle accidentat ahir a la nit. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda Dalt des de la Vall d'Hebron. També hi ha cues a aquesta hora a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i de Bellaterra a Barberà en sentit nord, i destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
4: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
10: Fins ara.
4: I fem un cop d'ull també al transport públic a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou. Doncs dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. I a l'R11 també un altre robatori de cable de coure en un altre punt entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de mitja hora. A l'R14, d'altra banda, el tren que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona va 25 minuts tard.
4: Gràcies, Maria.

0: Vinga, a aquesta hora sempre dediquem una cançó a qui vulgueu. La podeu dedicar a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ens envieu una nota de veu al 636-360609, 636-360609, ens dieu com us dieu, a qui li voleu dedicar, per què, si ens ho voleu detallar, i ens dieu quina cançó, evidentment, li voleu dedicar. Tot això és el que ha fet la Gina.
1: Hola, sóc la Gina i m'agradaria dedicar la cançó de Tres Gràcies, la de Sort de tu, a la Laura, que està estudiant pel MIR, i desitjar-li moltíssima sort. Gràcies.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 30 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 31, el ple ordinari del mes de juliol. Començarà a les 11 del matí, es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. D'aquí uns minuts parlem dels punts de l'ordre del dia. Abans, repassem altres notícies, són els titulars. Calafell viatja en el temps amb el Festival Terra Ibèrica i la mirada posada en l'astronomia antiga. Onze hectàrees i mitja cremades a l'incendi d'aquest passat dimecres a Masllorenç. L'Arbós del Penedès transformarà l'entorn de l'antiga cooperativa amb més de 8.000 metres quadrats de zones verdes i habitatge protegit. Operatiu de la Guàrdia Civil contra una organització criminal dedicada al tràfic de droga al Camp de Tarragona i al Penedès. Els agents han fet escorcolls a Calafell, Cubelles, Vilafranca del Penedès, entre d'altres poblacions. Els Mossos d'Esquadra investiguen 36 casos de tràfic de persones, identifiquen 24 víctimes i fan 32 detencions entre el 2025 i el 2026. Creix l'explotació sexual en pisos particulars i es consolida la laboral en supermercats i plantacions de marihuana. L'Ajuntament d'Altafulla prepara un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat per al dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. El consistori també distribueix 6.000 ulleres homologades per a aquest esdeveniment. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Club Meixa, ubicat a Segur de Calafell, es va fundar l'any 1981 i enguany celebra el seu 45è aniversari. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el seu president, el Francesc Bairet, i els socis Cristian Serrano i Toni López.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 31 de juliol, la sessió plenària corresponent a aquest mes. Començarà a les 11 del matí a la sala de plens a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per a streaming a calafell.tv, Calafell Televisió, i també ho podreu seguir en directe per la ràdio, en el 107.9 de la FM i online a calafell.tv. L'ordre del dia compta amb 15 punts, sumant els pregs i preguntes. Entre ells hi ha la proposta de ratificar l'acord de la Junta del Govern Local d'aprovació d'un modificat del conveni de col·laboració amb la societat Llogaràlia Calafell SL per la gestió de les adjudicacions dels habitatges de lloguer assequible. També hi ha proposta d'aprovació de diferents temes econòmics, així com, per exemple, altres donar comptes. Es presenta una moció per part del grup municipal del PSC amb les adhesions dels grups municipals d'Esquerra, UAM, PP, Vox i el regidor no adscrit Marc Casillas per a l'adhesió al moviment Girasol de visibilització de les discapacitats invisibles. També hi ha una moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per la reclamació d'un parc de bombers a Calafell i el reforç del servei d'emergències al Baix Penedès. Una moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per instar el Departament d'Interior i Seguretat Pública a incrementar efectius de Mossos, bombers i agents rurals al Baix Penedès i garantir l'execució territorial dels pressupostos de la Generalitat. Aquests i altres són els punts que formen part de la sessió plenària que es durà a terme demà divendres a Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Del 30 al 2 d'agost, La Ciutadella Ibèrica de Calafell es converteix un any més en l'epicentre de la divulgació històrica a Catalunya amb una nova edició del Festival Terra Ibèrica. Enguany, el fil conductor del certamen gira entorn de l'observació del cel en el Mediterrani antic, explorant com les societats d'ara, fa 2.000 anys, interpretaven els fenòmens astronòmics. Sota l'organització d'Ibercalafell i Calafell Històric, les jornades aconsegueixen fusionar el màxim rigor científic amb l'entreteniment familiar, a través d'un programa ric en experiències lúdiques i immersives. El festival compta amb propostes adaptades a tots els públics durant 4 dies de durada. Avui hi ha la inauguració i cinema, avui 30 de juliol, al Centre Cívic i Cinema Iris, amb la presentació de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric, seguida per la projecció cinematogràfica d'Indiana Jones i el Dial del Destí. Escoltem a la Georgina Castells, des de Calafell Històric.
3: Comencem amb la inauguració. La inauguració, per dir-ho d'alguna manera, és doble. Fem dues activitats. La primera és... Hem portat una exposició, que és una exposició itinerant, que s'ha creat des del Museu d'Arqueologia de Catalunya, perquè bueno, la Ciutadella fa molts anys que forma part de la Ruta dels Ibers, i llavors s'ha volgut celebrar aquests 25 anys de l'existència de la ruta. I és una exposició doncs, que fins ara, fins ahir, va estar olèrdula, i just ahir, amb alguns problemilles que altres, la vam aconseguir portar fins aquí. Temes de logística del transport, però ja la tenim instal·lada, o sigui que perfecte. És una exposició que fa un resum molt concret i molt ràpid de totes les tribus que formen part doncs, del món ibèric d'aquí de la zona del nord-est. No? Hi ha un plafó doncs, dedicat a nosaltres, per dir-ho així, la Cusatània, però trobarem també plafons que parlen doncs, de la Ilergèsia, de la Laietània, perquè així la gent pugui tenir una mica una idea no? general de com era i com es distribuïa aquest món ibèric fa més de 2.000 anys.
0: Durant aquest cap de setmana hi ha moltes més activitats. Per exemple, el 31 de juliol es celebrarà la Iberotarda i la nit de recreació. La tarda s'enfocarà al públic infantil donant pas a una de les grans apostes del festival. Les recreacions i les visites nocturnes teatralitzades a l'interior del recinte arqueològic a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. El dia 1 d'agost destaca l'activitat familiar Construïm com els Ibers a les 11 del matí, on els assistents podran replicar les tècniques constructives ancestrals. De fet, a la nit es repetiran les recreacions dedicades a les ciències antigues. La cloenda serà el 2 d'agost. El festival tancarà les portes al migdia amb les últimes visites guiades especials i l'anomenat Ibermut. L'organització recorda que les places per a algunes de les activitats són limitades i per aquest motiu es recomana formalitzar una reserva prèvia enviant un correu electrònic a calafell@calafell.cat o trucant al telèfon de contacte de l'Ajuntament.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els bombers de la Generalitat han treballat aquest passat dimecres en un incendi de vegetació forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès. El cos d'emergències va informar que la intensitat del foc havia baixat considerablement ja per la tarda i es va poder estabilitzar. Segons els agents rurals, el foc ha afectat aproximadament unes 11 hectàrees i mitja. De fet, hi van treballar més de 50 dotacions terrestres, 6 helicòpters i un avió de vigilància. Protecció Civil va enviar un missatge és alert ordenant el confinament de 500 persones als nuclis de Mas Llorenç i Mas Abornès i urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També es van tallar el trànsit algunes carreteres i els punts quilomètrics 17 i 20.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Arbós del Penedès fa un pas endavant en la transformació urbanística amb l'inici del projecte de reparcel·lació i urbanització de l'àmbit de l'antiga cooperativa agrícola. L'actuació permetrà recuperar aquest espai històric amb noves zones verdes, habitatge protegit, serveis i equipaments públics. L'Ajuntament i la promotora han impulsat aquest projecte després de 3 anys de treball conjunt amb la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès per definir una proposta viable que permeti permeti desenvolupar aquesta zona. Entre les principals actuacions destaca la creació de 8.119 metres quadrats de noves zones verdes i espais lliures d'ús públic que milloraran la connexió de l'àmbit amb la resta del municipi de l'Arboç. Un dels elements més destacats serà la preservació de l'antiga cooperativa agrícola, tant a l'edifici com en els terrenys annexos, amb una superfície de més de 3.400 metres quadrats. Seran cedits gratuïtament a l'Ajuntament perquè puguin destinar-se a futurs usos públics. El projecte també inclou una renovació integral de les infraestructures amb una nova xarxa d'enllumenat LED, clavegueram, mobiliari urbà, arbrat i nous itineraris per a vianants, amb l'objectiu de millorar la seguretat, la mobilitat i la qualitat urbana. Pel que fa a l'habitatge, l'ordenació urbanística permetrà construir edificis plurifamiliars, reservant més de 5.000 metres quadrats de sostre a habitatges de protecció oficial, reforçant així l'oferta d'habitatge assequible a l'Arboç. A més, la urbanització deixarà preparat el terreny perquè en una segona fase s'hi desenvolupin nous projectes privats, entre els quals hi haurà una zona comercial amb aparcament i nous establiments de restauració que contribuiran a generar activitat econòmica i llocs de treball. La fase d'urbanització compta amb una inversió aproximada de 600.000 euros assumida íntegrament per la promotora. Suposa un dels projectes urbanístics més importants dels darrers anys a l'Arboç del Penedès.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues, aquest dimecres, en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a diferents poblacions, entre elles Calafell, Vilafranca del Penedès, Cubelles, Reus, al Camp de Tarragona, diferents municipis, també al Penedès. La causa està declarada secreta per decisió judicial i de moment no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. La Guàrdia Civil ha indicat que ampliarà la informació quan l'estat de les diligències ho permeti. L'actuació de la Guàrdia Civil és coordinada per la Comandància de Tarragona i compta amb la participació de nombrosos agents de diferents especialitats del cos.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: I tenim més notícies. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el 21 de juliol d'aquest 2026, en els quals han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Les dades s'han donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. Els investigadors han alertat d'un increment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, així com la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Per reforçar la detecció precoç i facilitar la col·laboració ciutadana, la policia ha posat en marxa dos nous canals de denúncia. El correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i un accés mitjançant un codi QR que permet contactar amb agents especialitzats. Les investigacions dels Mossos han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per dificultar la detecció policial. Escoltem les declaracions del subinspector dels Mossos d'Esquadra i cap de la unitat del tràfic d'éssers humans, Lluís Moreno. Explica que arran de la pandèmia els traficants han viscut una oportunitat en els pisos de lloguer temporal per dur a terme la prostitució de manera clandestina.
4: Hem vist com s'ha mogut la prostitució a pisos clandestins. Arran de la pandèmia, que ens van fer fora tots del carrer, la prostitució no es va aturar, però es va amagar en pisos de lloguer temporal i de més, i llavors els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés a tan fàcil, no?, als domicilis com sí que els tenim als locals de prostitució. Les ONGs tampoc també accedeixen als prostíbuls amb molta facilitat, als pisos costa més. Llavors, en aquests pisos, ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? No hi ha cap control policial i les tenen aquests pisos explotades 24 hores, 7 dies a la setmana, i sense possibilitat de, amb la càrrega que ja porten, no?, de tot això que he comentat abans, víctimes vulnerables, irregulars, que amenaçades i tal, i la impossibilitat d'interaccionar en cap moment amb la policia ni amb qualsevol servei social que les pugui ajudar, les tenen en una clandestinitat que les fa encara ser unes víctimes més traumàtiques, si es pot.
0: Comenta l'explotació laboral que es fa als supermercats a la vista de tothom.
4: Ens hem adonat de que tenim explotació laboral en supermercats. També en altres llocs, tallers clandestins, en molts llocs on aquesta activitat laboral no requereix d'una especialització. Però potser el tema de supermercats és el més identificable, no?, perquè estan a peu de carrer. Tot el món accedeix en algun moment, no?, a comprar alguna cosa, tots el tenim al barri. Però no són capaços de veure o de valorar que ja, sempre que anem, que és un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona.
0: Moreno comenta el procediment que els proxenetes, que treballen online amb aplicacions com OnlyFans, utilitzen per extorsionar i explotar les víctimes.
4: Proxenetes online es dediquen a fer pujar les dones, no? Tenir-les al més a dalt possible. I aquesta feina es paga. I es paga mitjançant contractes abusius. Contractes de totes les gravacions, tots els vídeos que generis passen a ser la meva propietat, de les visualitzacions tot quedaràs un percentatge mínim, i hauràs de fer, en principi, el que vulguis, però després jo, com que no pujas de visualitzacions, et demanaré que facis més coses, fins que arriba un moment que la dona perd el control de les seves gravacions, dels seus vídeos, i passen a estar a mans del proxeneta. I aquí es produeix l'explotació. El 90% dels guanys són meus, has de fer els vídeos que jo et digui com et digui, perquè tenim un contracte aquí signat, que si l'incompleixes, i si a més, com que els vídeos són meus, a part d'en aquesta plataforma més o menys tancada, els puc difondre en obert, no? Llavors la teva família sabran a què t'estàs dedicant.
0: Durant el 2025, els Mossos d'Esquadra han iniciat 27 investigacions relacionades amb el tràfic d'éssers humans. Durant el 2026, fins al 21 de juliol, han iniciat 9 investigacions més, un fet que ha elevat el total a 36 investigacions en poc més d'un any i mig.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla prepara un ampli dispositiu de mobilitat, seguretat i informació ciutadana per a l'eclipsi del 12 d'agost. L'operatiu estarà coordinat per la policia local d'Altafulla i es centrarà a l'entorn del Mirador dels Munts, l'ermita de Sant Antoni i la zona del carrer de la Bassa, espais que es preveuen com a principals punts d'observació de l'eclipsi. El mateix dia, a partir de les 3 de la tarda, restringirà l'accés al Mirador dels Munts i també als carrers de la Bassa i de l'ermita. Així mateix s'habilitarà l'aparcament del Roquissà per autocaravanes i furgonetes. L'Ajuntament d'Altafulla també distribuirà entre aquesta setmana 6.000 ulleres homologades per l'observació solar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El Club Meixa, ubicat a Segur de Calafell, es va fundar l'any 1981 i enguany celebra el seu 45è aniversari. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el seu president, el Francesc Bairet, i els socis Cristian Serrano i Toni López. Benvinguts a Calafell Ràdio, com esteu?
5: Bon dia. Molt bé, moltes gràcies per la invitació. Bon Estem dia. Molt contents d'estar aquí.
2: Com dèiem, enguany celebrem el seu 45è aniversari del Club Meixa. Té una història, són molts anys, i ens agradaria saber com va néixer aquest club.
5: Bueno, pues en aquells anys el que es va fer va ser una promoció immobiliària a la platja, per una promotora alemana. En aquella època venien molts alemans aquí a Calafell, sobre Calafell, Cunit, etc. I llavors doncs, es va fer uns, com si un hotel, tipus apart hotel, que eren totes les instal·lacions, solament jardins, després piscines, les pistes, pàrquings al costat, etc. Malauradament, el projecte pues, va fer fallida i llavors això va provocar que durant molt de temps hi haguessin molts litigis, deutes, etc., entre els antics propietaris, promotors, acreedors, etc. No? Hi han sigut molts anys de litigis, però que, gràcies a Déu, tot s'ha anat solucionant, i van poder escriturar els terrenys i el Club Esportiu Meixa, el nostre nom, per això ara és nostre, i la veritat és que cada vegada més integrats en el que és el teixit de Calafell.
2: Mm-hmm. Què us uneix al Club Meixa? Doncs
5: pues mira, el que diem sempre, l'espírit Meixa, perquè allà hi ha persones que venen d'Aragó, venen de Madrid, venen de Catalunya, venen de Navarra, de La Rioja, venen de molts puestos, però aquí, la veritat sigui dita, és que tothom és el que sé, es posa el pantaló curt, ve a gaudir, ve a disfrutar, no ve a renyir ni barallar-se, senzillament és un espírit que es diu Esprit Meixa, a més es parla, i una vegada que s'arriba aquí, la gent ve a gaudir, a disfrutar. Sí. I això és l'important del club.
2: Però des de quan esteu vinculats, Toni, Cristian?
6: Jo farà 25 anys que vinc per aquí. De fet, em vaig enamorar al Club Meixa, i de fet hi han dos nanos en aquest estudi que són producte d'aquest amor, vull dir que fa 25 anys que venim per aquí. Era molt diferent llavors, ha anat evolucionant, però segueix sent un club familiar, divertit. Aquí venim a passar-lo bé. És una espècie de reducte, és un ecosistema, no sabem què és, però bueno, quan passes la Porta Blanca, doncs tu passes bomba.
7: Sí, jo sóc el més nou de tots, jo farà 5-6 anys que hi estic, perquè el Toni i jo ens coneixíem de fa ja 26 anys. Vam estudiar a la mateixa universitat, vam coincidir treballant i vam coincidir aquí, a Segur de Calafell, no sabíem que estiuejàvem aquí. I llavors ell em va portar i des de llavors, doncs, sí, és, jo faig una comparació més, a vegades és com... És quan travesses aquella porta, de sobte estàs al 1984, no? De cop, és com una cosa que es manté aïllada en el temps, no? On es viu una mica tot com
2: es vivia
7: quan jo era petit.
2: Com
7: no?
2: Abans. Sí.
7: Allò, la revetlla, la festa, no? La piscina, el dinar, el xiringuito, no? Una mica té totes aquelles essències de poble, de costa, de catalana. No?
2: Aquest 45è aniversari com es celebrarà?
5: Aquí cedeixo la paraula al Toni i al Cristian, perquè són una mica l'alma mater. A més, sempre m'amaguen coses, i a última hora me les deixen anar. Llavors, pues, bueno, ells que ho expliquin, i així potser m'entero jo una miqueta més.
6: Bueno, doncs, al final, durant tot el mes, per al Club Meixa, el més fort és el mes d'agost, és quan hi ha més persones, més socis venen a passar-ho bé. Llavors, durant tot el mes farem cosetes, però hi haurà el dia 15 d'agost, fem el sopar del 45è aniversari, que serà un sopar especial, que no serà el xiringuito, que si no serà la piscina, intentarem que vingui molta més gent, i aquí hi haurà, doncs, no sé, des de focs artificials fins a regals, no? Volem fer una
7: sorpreses, miqueta, jocs, volem fer un petit joc també com una mena de quiz per tothom, de la història del club, no? Per veure qui en sap més del club, a part de, bueno, altres coses, i òbviament, com sempre, doncs, la festa, la música, fins que ens deixin per poder ballar.
2: Quantes persones més o menys espereu que hi vagin en aquesta celebració?
5: Home, entre 150 i 200.
2: Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí, sí. Però recordo el 25 aniversari, que, per cert, també comptava amb Toni i Vanessa, que és la seva parella, la seva senyora, la que estava a la meva junta en aquella hora, ens hi vam celebrar i va sortir molt bé, i també vam ser unes 205-210 persones,
6: sí, sí.
5: O sigui, allà, perquè la gent va procurar venir tots en aquella festa, entens? Ara l'assumpte és que, clar, ara ja són els nets els que venen també, no? I a vegades tots els fills que volen estar no hi caben a l'apartament. Llavors, pues, bueno, la família va creixent, això sí, però per aquest dia jo crec que podrem comptar molts d'ells.
2: Clar, i en aquest quiz que referia el Christian, m'imagino que també hi està la pregunta d'on ve el Club Meixa en quant a nom, què és Meixa, què significa?
5: Bueno, aquí hi ha un parell de teories, no? Una teoria és de que un dels promotors alemany es deia Meixa, el que sigui, però per lo que vam mirar, etc., pues sembla ser que hi havia un cuirassat alemany de la Primera Guerra Mundial que es deia Meixa, que tampoc sabem exactament què significa així, eh? I llavors li van voler posar aquest nom a la promoció aquesta que estaven fent, perquè a més és una promoció per aquella època molt, molt gran. Són unes 90 vivendes o alguna cosa així, com un acuirassat, com si diguéssim, eh? I bueno, sembla ser que aquesta és una de les teories de potser el nom Meixa.
2: També volia parlar de totes aquestes activitats precisament que feu durant l'agost. Ara fareu també, com deies, hi ha gent gran, potser és el bingo, no?, el que gaudeixen més. Després hi ha colxonetes també. Hi ha una activitat relacionada amb el Mundial, que
6: sí,
2: alguna cosa hi ha allà.
6: Sí, això és cada any, a l'última o penúltima festa, fem entrega de premis, perquè som un club esportiu, llavors hi ha més de 30 campionats, no? És una passada. Hi ha tennis, hi ha pàdel, hi ha ping-pong, hi ha...
5: Petanca, bueno, que l'he millorat aquest any.
6: Millorat a petanca. I llavors, cada any fem aquesta festa d'entrega de premis, i aquest any l'hem volgut donar, doncs, una miqueta com el context mundialista, ja aprofitant que, bueno, que havia Mundial. Llavors, cada any busquem una temàtica, aquest any serà la Mundialista, és una entrega de premis d'aquests.
5: Sí, sí.
2: Molt bé.
7: Ara intentem que les festes siguin temàtiques, eh? Ve d'això una mica, eh? Que acostuma a haver com dia de festa, per entendre'ns, els dimarts i els dissabtes, i en la mesura del que es pugui, perquè a vegades no, tampoc et dona el cap per tenir una temàtica per cada festa dos cops per setmana, però sí que intentem donar-li una temàtica perquè hi hagi un al·licient, no? Ja sigui perquè portis alguna peça de vestir quan vinguis a la festa, perquè és, jo què sé...
6: Les màscares.
7: Sí, les màscares, no? Una festa, per exemple, una festa de màscares. O si fessis una festa de les camises hawaianes, no? Bueno, que hi hagi un al·licient o una coseta més enllà que li doni un toc a la festa i no sigui senzillament seure a sopar i posar música allà.
2: Molt bé. L'any passat doncs vam anar a fer un reportatge des de Calafell Ràdio i vam gravar també com feien natació, el pàdel, també vam estar allà mirant com feien el torneig, que era molt social. Tots aquests tornejos de pàdel, per exemple, seguireu fent? Perquè el Club Meixa, hem de dir que l'esport està molt present allà.
5: Mm-hmm. Sí, sí, sí. Es fan tots els tornejos, tennis, pàdel, amb tots els conceptes, o sigui, amb parelles, individuals, el tennis, etc. Ping-pong també es fa. Després es fa la Kings League, també es fa una Kings League, naturalment. Després està la petanca, que aquí és per totes les edats. També es fan temes ja, com si diguéssim, de dominó, de cartes, el Ramiro per les senyores i tot això que ja tenen la seva colla. Llavors, pues, bueno, o sigui, aquí hi ha activitats per tots, i quan diu que hi ha premis i tot, naturalment, és per totes les persones que vulguin fer alguna
2: cosa. Aquesta entrevista sencera en format vídeo sobre el Club Meixa ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Dilluns. Els serveis.
1: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
2: Bon dia, el temps avui es presenta molt estable, semblant al d'ahir, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos ara fins al mig matí i cel més clar la resta del dia amb algun núvol poc destacable. La temperatura no variarà gaire i serà semblant a d'ahir, canicular, de ple i rigorós estiu, movent-se entre els 24 i 25 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 32, amb una humitat que serà, això sí, alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, dominats pel Garbí, sobretot al centre del dia, amb una mica de terrals a hores d'ara i amb algun cop moderat al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps doncs, una mica variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia, sí que amb més sol al centre de la jornada i més núvols baixos a l'inici i final del dia, i amb unes temperatures que no variaran gaire i es mouran entre els 24 i 25 de mínima i els 32 de màxima, amb una humitat que continuarà sent molt alta i la sensació de xafogor molt intensa. Vents febles en règim de brises, amb terrals fins a mig matí i al final del dia, i marinades al centre de la jornada que oscil·laran entre migjorn i Garbí, fent que la mar hi hagi marejol.
1: Ha arribat el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dijous 30 de juliol. Comencem per La Vanguardia. Estabilitzat el foc de la meseta després de cremar 77.000 hectàrees i almenys un centenar de cases. El jutge imputa l'exdirector de la Guàrdia Civil per pressions a l'UCO. Anem a veure què diu el periòdico. Zamora reviu la por del foc. Un incendi es descontrola després de la devastació del 2025, mentre les flames donen una treva a Àvila i a Madrid i mantenen la tensió a Castelló. El Punt Avui parla del negoci d'estar en forma. El sector dels gimnasos esportius viu des del final dels anys 70 una transformació en què les cadenes han pres el protagonisme. El rotatiu ara diu que l'Aràbia Saudita s'assuma als Estats Units a la guerra contra l'Iran. Riyad participa a l'ofensiva contra les milícies pro-iranianes a l'Iraq en resposta als atacs de Teheran. L'operació militar reforça l'aliança entre Trump i fan tema una nova escalada del conflicte al Golf. 20 minuts parla dels focs d'Àvila i Madrid. Remeteixen mentre segueix fora de control el de Castelló. I les portades dels diaris esportius, el Mundo Deportivo parla amb una entrevista exclusiva amb Adeyemi. Doncs li fan una entrevista i parla i explica tot el procediment del seu fitxatge. I d'altra banda, el diari Esport en portada. Escau el pla B. El davanter francès, un dels futbolistes, per ser nou davanter del Barça, s'ha lesionat. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però ja sabeu, si ho preferiu, us quedeu aquí amb nosaltres, a Calafell Ràdio. Perquè fins les 9 del matí explicarem els titulars més destacats. Comencem per la política. Discurs d'odi. PSC, Junts, Esquerra, Comuns i CUP pacten que el reglament del Parlament inclogui sancions. La proposició de llei preveu incorporar el codi de conducta dintre del reglament de la cambra i es podrà multar els diputats amb fins a 12.000 euros. De Carles Puigdemont a Oriol Junqueras i Carme Forcadell, els casos pendents d'amnistia. En el cas de l'expresident Puigdemont, l'amnistia li permetria tornar a Catalunya, però tot apunta que el Suprem esperarà que el Constitucional mogui fitxa primer. La Comunitat de Madrid compra un àtic de 485 metres quadrats com a oficina temporal per a Ayuso. La presidenta al·lega que el farà servir per reunions institucionals mentre es fan obres a la seu de la Puerta del Sol i l'oposició demana explicacions. Orriols nega la contractació, ha dit, de la seva filla com a policia local en un procés d'urgència. L'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana va designar el Tribunal Qualificador en un procés en què s'hauria d'haver abstingut, segons denuncia Junts per Ripoll, en participar-hi un familiar directe. Seguim repassant l'actualitat política abans de la plana social. El president Illa situa Singapur com a exemple de convivència d'un país divers davant dels missatges de por al diferent a Catalunya. El president creu que la ciutat està ensenya a ser un país petit amb ambició i diu que no cal ser gran per ser influent. Turull lamenta que Esquerra i Comuns hagin impedit que Illa doni la cara per la polèmica de les proves PISA. Política Lingüística crea una convocatòria de subvencions perquè els ajuntaments facin accions en favor del català. Es financen activitats d'aprenentatge, tallers de bones pràctiques i campanyes d'impuls al comerç i a la restauració. Més titulars polítics. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso, ha celebrat l'ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera a setembre davant de la falta d'informació. La presidenta de Madrid reclama un model que pensi en tothom i exigeix més informació. Begoña Gómez comunica a Peinado que canvia d'advocat de cara al seu judici amb jurat popular. I de la política saltem a la plana social del dia. Es dupliquen els municipis amb nivell màxim de risc d'incendi. També hi ha espais naturals tancats. El nou episodi de calor intensa fa que des d'avui dijous es dupliquin els municipis catalans que han d'estar més alerta perquè estan en nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc forestal en més de 100 municipis, enfront als 43 d'aquest passat dimecres. També hi ha municipis amb risc d'incendi molt alt, segons el mapa del Pla Alfa.

Seguim repassant tota l'actualitat. Ceuta demana una resposta immediata per l'arribada nadant de 1.500 immigrants en només una setmana. Al voltant de 400 persones acampen a les portes del Centre d'Estada Temporal d'Immigrants, que està totalment saturat. Treballadors d'Open, AI, Anthropic i Google demanen a Washington que reguli el creixement de la IA. La carta signada per més d'un miler d'empleats arriba el mateix dia que l'empresa ChatGPT ha admès més atacs dels models avançats d'IA responsables del ciberatac de la setmana passada. Com es notarà el Niño a Catalunya? Preveuen fenòmens extrems la primavera del 2027. Aquest any el Niño es va començar a registrar l'abril al Pacífic i és dels més forts que s'ha vist mai. Els efectes del Niño arribaran a Catalunya la primavera que ve. Encara no es pot preveure quin efecte tindrà. Tant podria provocar pluges molt intenses com sequera. Aquest dimecres es va produir un incendi a Mas Llorenç i també a Canyelles. Es van confinar diferents persones, però el confinament ja es va aixecar ahir per la tarda. La imatge d'una Terra boturuda no mostra la forma real del planeta, és una projecció teòrica. La NASA ha difós la imatge del que anomena geoide, que és una projecció gràfica de com afecta la gravetat en els diversos punts del planeta. Estabilitzats els incendis de Madrid i Àvila, amb 80.000 hectàrees cremades i encara queden 1.000 evacuats. Obren expedient a La Directa pel reportatge sobre la infiltració de policies nacionals. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades insta el mitjà de comunicació a eliminar referències personals dels agents. Els Mossos fan 32 detencions per tràfic d'éssers humans i identifiquen 24 víctimes des del 2025. I ja ha començat una nova calorada que s'allargarà almenys fins al 5 d'agost i eleva el risc d'incendi. Tenim més titulars a l'àmbit social del dia. Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Recorda que ens pots seguir online a calafell.tv. Retards a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 per un robatori de cable al sector ferroviari de Montornès.

Entitats socials inicien l'atenció a l'usuari en català, però la manca de comprensió facilita el canvi de llengua. Un informe diu que hi ha un ús predominant del català a la comunicació interna de les organitzacions. Els fets delictius baixen un 2,7% a la ciutat de Tarragona l'últim any, segons dades dels cossos policials. La Unió Europea reconeix les preocupacions dels pescadors i treballarà per adaptar el marc normatiu a les seves necessitats. Es demana que es permeti fer servir fons europeus i nacionals per modernitzar la flota. El Meteocat ha confirmat que la tercera onada de calor de l'estiu a Catalunya s'allargarà fins dimecres vinent. Catalunya viu una primera meitat d'estiu inèdita des del 1950 pel que fa a la temperatura. La xarxa Dret i Presó critica que deneguin la compareixença de Pablo Hasél en una comissió parlamentària. L'incendi de Masllorenç, al Baix Penedès, ha cremat més d'11 hectàrees i mitja. Ha estat aquest passat dimecres. Operatiu de la Guàrdia Civil contra una organització criminal dedicada al tràfic de droga al Camp de Tarragona i Penedès. Els agents han fet escorcolls a diferents municipis, entre ells Calafell.

tenim més titulars. La unitat de miopia del Vall d'Hebron uneix esforços per fer consultes d'alta resolució per a grans miops. El servei atén més de 200 pacients des de la seva posada en funcionament al setembre del 2024. La Generalitat estén els punts lila i itinerants per a mercats i piscines d'arreu de Catalunya. Des de principis d'any ja s'han atès prop de 600 persones en aquest servei mòbil.

Els usuaris valoren positivament l'atenció a les urgències hospitalàries, però apunten a l'espera com a punt de millora. Puntuen amb un 7,5 l'atenció urgent hospitalària i amb un 85 la rebuda durant un ingrés. Moment de passar als titulars econòmics. Molt bon dia. Catalunya frega els 4 milions d'ocupats al segon trimestre, mentre l'atur cau al 7,9%. Les xifres d'ocupació recullen la incorporació als sectors de l'hostaleria, el comerç i el servei a les persones. I Singapur Airlines comparteixen la voluntat de reforçar la relació a llarg termini i explorar nous projectes. Catalunya preveu un nou agost amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. El sector turístic admet que les onades de calor comencen a perjudicar alguns destins i veu amb optimisme l'eclipsi. La calor intensa anticipa la verema de la DEO Penedès i redueix les previsions d'excedents de raïm. El 48% de les empreses catalanes es declaren afectades pel conflicte a l'Orient Mitjà, amb la indústria al capdavant.

l'exterior. Les cooperatives agràries demanen protegir el sòl agrari al futur pla territorial per la implantació de les renovables. Els catalans fan 486.000 hores extres no remunerades a la setmana per valor d'11,6 milions d'euros segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu. Foment inaugura una oficina comercial a Xangai per promoure la internacionalització d'empreses catalanes a la Xina.

foc creuat entre l'Iran, els Estats Units i els respectius aliats, fi d'una treva tàctica que ha durat només 5 dies. Mentre que els Estats Units i l'Aràbia Saudita han bombardejat quarters de milícies pro-iranianes a l'Iraq, han provocat almenys 20 morts, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània. S'eleven a 28 els morts pel terratrèmol al Japó. Es busquen supervivents a contrarrellotge. Detenen a Xile l'últim exmilitar condemnat pel crim del cantautor Víctor Jara durant la dictadura. Entitats ecologistes reclamen a Portugal, Espanya i Brussel·les una estratègia conjunta de conservació del llop ibèric. Els animalistes critiquen que a l'Estat es puguin caçar exemplars mentre en territori portuguès estan protegits. L'Oficina Europea de Lluita contra el Frau detecta un 8% menys d'irregularitats, però creixen un 13% els diners defraudats.

Aquesta és la sintonia cultural. 4 dones acusen l'actor Jared Leto de violència sexual quan eren menors. Un documental recull el testimoni de dones que diuen que l'actor hauria abusat d'adolescents entre el 2002 i el 2016. Les nits de Dalí al Museu de Figueres apropen la figura de l'artista i el personatge als visitants amb un audiovisual. El govern espanyol s'alia amb la productora catalana Planeta Junior per llançar una franquícia d'animació infantil. Treballadors de la Sagrada Família fan vaga per denunciar les condicions laborals i climatològiques extremes. Dorian, La Pegatina i molts altres últimes incorporacions als directes Estrella Damm. El cicle programa 45 concerts del 18 de setembre al 16 d'octubre a Catalunya, Balears, Castelló i Andorra. Tom Holland es torna a posar el vestit d'home aranya amb Spider-Man. Arriba als cinemes. I ja tenim a punt la premsa esportiva.

Fermín, en declaracions, diu: ha estat el pitjor estiu de la meva vida. El migcampista del Barça sincera després de perdre's el Mundial per una lesió en el penúltim partit de la temporada.

La FIFA obre un procediment disciplinari contra Gavi. De fet, s'investiga a diferents jugadors per conductes antiesportives i agressions en els fets que van passar a la final del Mundial amb la selecció argentina. Croupy, l'alternativa al nou blaugrana de 3 a 4 mesos de baixa. El jove davanter francès relacionat amb els blaugranes els últims dies ha hagut de ser intervingut quirúrgicament a causa d'una lesió al peu. Empat de l'Espanyol, que segueix invicta a la pretemporada. L'Espanyol empata en un partit poc vistós dels pericos. El conjunt blanc i blau no ha pogut aconseguir la victòria en el primer dels dos partits a l'Stage d'Anglaterra. Atac sense precedents de la UEFA a Infantino, diu, no li correspon vendre el futbol. La UEFA diu prou a Infantino arran del seu polèmic pla per vendre els drets dels mundials a inversors externs de la FIFA. El Barça treballa per disputar un partit amistós al Marroc. Així ho ha fet saber el club en un comunicat oficial, en què repassa diverses qüestions d'actualitat blaugrana que ha tractat la junta directiva. L'ambició d'un Marc Bernal que es veu titular diu «Volem la Champions». El migcampista de Berga rememora en una entrevista el gol més bonic de la seva vida. Rafinha s'incorpora ja a l'Stage del Barça a Anglaterra. L'equip jugarà un amistós aquest divendres. El Girona empata a 3 amb el Castelló. El conjunt gironí no ha pogut tornar al camí de la victòria en un partit ple d'ocasions. El Barça femení incorporarà Kerolyn Nicolí. La reunió de la junta directiva ha donat llum verd al fitxatge de la davantera del Manchester City, que ja està tancant la falta de la firma. I fins aquí el repàs a la premsa esportiva de les últimes hores. Ha arribat el moment de l'efemèride musical del dia, a falta de pocs minuts per les 9 del matí. Avui compleix 85 anys el cantant, compositor i actor del Canadà, Paul Anka, nascut a Ottawa. Va ser un dels grans ídols d'adolescents de finals dels anys 50. Evolucionar fins a tenir un públic adult i com a intèrpret i compositor d'èxit, a més de pròsper productor i executiu discogràfic, va aconseguir sobreviure en el negoci fins al segon mil·lenni. Fill d'immigrants siris que tenien un restaurant a Ottawa, va mostrar les seves habilitats fent doncs imitacions amb només 12 anys. Ja amb 14 ja va començar a cantar i va ser doncs en un programa de televisió on va aconseguir la seva fama. Us deixem, per tant, amb un dels seus temes musicals que t'acompanyaran fins al punt de les 9 del matí. Que tingueu un molt bon dijous. Us deixem en Paul Anka.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.
1: Calafell Ràdio.
2: It's summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
3: La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la

0: La mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Bon dia, bona hora. 11 en punt del matí. Bon dia, família. Què tal? Com esteu? Us saludem, com sempre, en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv. 107.9 FM, també en emissió online. Quan comencem, l'Obert per Vacances és el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Estarem des d'ara mateix i fins la 1 en punt del migdia, compartint molts continguts des de l'emissora municipal de Calafell. És l'Obert per Vacances. Atenció, perquè en aquest 30 de juliol del 2026 és l'última edició d'aquest magazín d'estiu en aquesta temporada 2026, ja que demà divendres tenim sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol de l'Ajuntament de Calafell, que podreu escoltar a través de Calafell Ràdio i veure a través del nostre portal web calafell.tv, per la qual cosa demà no tindrem programa. Això sí, el dissabte, amb el dissabte edition, amb el The Best Moments, tornarem a estar al vostre costat, però no de forma en directe, eh? Per la qual cosa, últim programa d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Salutacions al Ferran Boquer, un dels companys que fem possible aquest programa. Gràcies a tots vosaltres també per connectar amb la nostra proposta. I engeguem el programa, com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les efemèrides musicals, la previsió del temps amb Josep Miró i la connexió amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell. Avui, a la connexió en directe, l'última de la temporada, anirem al casal d'estiu, al campus d'estiu de l'Escola Futbol Base. Fins allà s'hi està desplaçant ara mateix el David Burillo. D'aquí uns minuts connectem amb ell. Tindrem amb altres ulls l'última edició d'aquest espai d'opinió de la Sabel Gámez. Les històries de la música amb l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu. Avui coneixerem quina és la millor cançó de la història de la música segons la revista Rolling Stone. Començàvem a repassar aquesta gran llista de 500 cançons el passat mes de setembre i ara, en l'última edició d'aquest Obert per Vacances, coneixerem les primeres posicions del rànquing. Entrarem a la cuina de l'Obert per Vacances per última vegada aquesta temporada. Serà amb la Mari Herrera, del Petit Bistro de Seguda, Calafell. A l'Emergents tindrem The Great Baco, o Baco, The Great Baco. Valorarem l'actualitat del dia amb tres notícies al nostre semàfor de l'estiu. I també repassarem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb música, tot això amb consells publicitaris. Dues horetes fins la una. És l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora. Bon dijous.
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim Obert per Vacances. Calafell Ràdio, 107.9 FM. Les dades del dia.
0: Doncs som a dijous, dia 30 de juliol de 2026. Com cada dia comencem el programa descobrint què se celebra avui arreu del món. Hi ha dies curiosos, d'altres que conviden a la reflexió i alguns que ens recorden que amb petits gestos també podem contribuir a fer un món millor. I avui es celebra, entre d'altres coses, el Dia Internacional de l'Amistat. Una celebració proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2011. L'objectiu és posar en valor una cosa tan senzilla i alhora tan important com és l'amistat, entesa no només entre persones, sinó l'amistat entre pobles, cultures i països. L'ONU defensa que l'amistat, el diàleg i la confiança mútua són eines imprescindibles per prevenir conflictes, construir societats més justes i pacífiques. En un món cada vegada més connectat a través de la tecnologia, però sovint més distant en relacions personals, aquesta jornada també convida a recuperar el valor d'una conversa, d'una trobada, d'un missatge inesperat. Perquè al cap i a la fi, tots tenim aquell amic o amiga que sempre hi és quan la necessitem. Avui és el Dia Internacional de l'Amistat.

avui, 30 de juliol, també es celebra el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra. És una jornada, també una data molt significativa des del punt de vista medioambiental, el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra. Aquesta jornada, aquest dia, marca el moment en què la humanitat ja ha consumit tots els recursos naturals que el planeta és capaç de regenerar al llarg d'un any. Dit d'una altra manera, si la Terra fos un compte corrent, avui ja ens hauríem gastat tot el pressupost anual i des d'ara fins al 31 de desembre viurem a crèdit. Per calcular aquesta data es tenen en compte factors com el consum d'aliments, d'aigua, de fusta, de combustibles fòssils o les emissions de diòxid de carboni. Cada any la data varia. Si avancem cap a un model més sostenible, arriba la jornada més tard. Si consumim més recursos, la jornada s'avança en el calendari. Els experts recorden que reduir el malbaratament alimentari, consumir productes de proximitat, reutilitzar materials, apostar pel transport públic o reduir el consum energètic són petites accions, petits gestos que, sumats, poden ajudar a retardar aquesta data, el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra. I en aquest 30 de juliol també es celebra el Dia Mundial contra la Trata de Persones. Old pirates, yes, they rob I. Una jornada instaurada per les Nacions Unides l'any 2013. La tracta de persones és un dels negocis il·legals més lucratius del món i afecta milions de persones, especialment a dones, infants i col·lectius vulnerables. Les víctimes són captades mitjançant enganys, amenaces o coaccions i acaben sotmeses a diferents formes d'explotació, tant sigui sexual, laboral, mendicitat forçada, matrimonis obligats o fins i tot tràfic d'òrgans. Aquesta, la que celebra avui, és una jornada que serveix per donar visibilitat a una realitat que sovint queda amagada, reclamar més recursos per combatre aquestes xarxes criminals i reconèixer la feina de les organitzacions i dels professionals que treballen per rescatar les víctimes i ajudar-les a reconstruir les seves vides. Avui és el Dia Mundial contra la Tracta de Persones. Redemption songs. Emancipate yourselves. I avui també es celebra el Dia Mundial del Pastís de Formatge. Cheesecake. Després de temes tan seriosos, arriba una celebració molt més dolça. Avui és el Dia Mundial del Pastís de Formatge, el cheesecake. Una de les postres més populars del món i, curiosament, els seus orígens es remunten a l'antiga Grècia. Es diu que ja es preparava fa més de 2.000 anys i que fins i tot s'oferia als atletes durant els primers Jocs Olímpics. Actualment hi ha desenes de variants. La més famosa, probablement, la New York Cheesecake, però també triomfen el pastís de formatge al forn, les versions fredes sense forn, el pastís basc, que s'ha convertit en un fenomen gastronòmic internacional, o les receptes elaborades amb mató, mascarpone o formatges cremosos. Una excusa perfecta per regalar-se avui una postre com és el pastís de formatge. Avui és el seu Dia Mundial. I l'última de les celebracions d'aquest 30 de juliol és la del Dia Mundial del Brodat. Acabem amb una celebració dedicada a la creativitat i a les tradicions, el Dia Mundial del Brodat. Aquesta és una tècnica artesanal amb milers d'anys d'història que consisteix a decorar teles amb fils de diferents colors, textures i materials. Durant segles ha estat una forma d'expressió artística i també una manera de transmetre la identitat cultural de molts pobles. A Catalunya també hi ha una llarga tradició de brodats amb peces de vestir, estovalles, mocadors, ornaments religiosos. Tot i que avui moltes peces es fabriquen de forma industrial, el brodat fet a mà continua molt viu gràcies als artesans, a les escoles de costura, també a les noves generacions que han recuperat aquesta tècnica com una forma de creació artística i també, per què no, de relaxació. Avui és el Dia Mundial del Brodat. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Un 30 de juliol, com avui, del 1936, va néixer Buddy Guy. Avui celebra 90 anys, déu-n'hi-do. És una autèntica llegenda del blues i un dels guitarristes més influents de la història. Ha estat una inspiració per mites com Eric Clapton, Jimi Hendrix,
Jimmy Page o Stevie Ray Vaughan. Amb una trajectòria de més de 7 dècades, continua sent una figura imprescindible del blues nord-americà. Avui fa 90 anys, Buddy Guy.

Més efemèrides, més aniversaris. També és l'aniversari de Polanka. Va néixer un 30 de juliol del 1941. Avui fa 85 anys. Cantant, compositor i actor canadenc, va assolir la fama a finals dels anys 50 amb èxits com Diana, Lonely Boy o Put Your Head on My Shoulder. A més, és l'autor de lletres en anglès com el My Way, la cançó immortalitzada per Frank Sinatra, i ha escrit temes per artistes com Michael Jackson o Tom Jones. Avui, Polanka fa 85 anys.

també està d'aniversari Kate Bush. Nascuda en el 1958, un 30 de juliol com avui, la britànica és una de les artistes més originals i innovadores del pop. Va debutar amb només 19 anys, liderant llistes d'èxits. El 2022 va viure una segona joventut musical gràcies a la seva cançó Running Up That Hill, que es convertiria en un fenomen mundial novament gràcies a la sèrie Stranger Things. Avui, Kate Bush fa 68 anys.

I la efemèride més recent ens porta el 30 de juliol del 1971. És el dia que va néixer Elvis Crespo, nascut en aquell any, ara fa 55 anys. El cantant porto-riqueny va revolucionar la música llatina amb la cançó Suavemente, un dels grans himnes de la música tropical dels anys 90. El tema va ser un èxit internacional i encara avui és imprescindible per festes, per revetlles, convertint-se en una cançó emblemàtica, la més emblemàtica de la seva carrera. Com dèiem, avui Elvis Crespo fa 55 anys. Suavemente. Amb mi comencem, l'Obert per Vacances. Bon dia, bona hora, família.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Ara en punt, un quart de 12 del matí, anem cap al temps. Anem a la previsió meteorològica amb Josep Miró i ja el tenim esperant al telèfon. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer la previsió meteorològica. Avui un dia més de calor, de ple estiu.
2: Sí, continuem amb aquests dies de ple i rigorós estiu, caniculars, amb temperatures doncs, que acostumen a ser les mitjanes o les màximes d'estiu. Avui, domini del sol, sí que hem tingut algun nuvolet poc destacable al matí, i ara sí que ja tenim un cel més clar que es mantindrà al centre del dia, pot aparèixer algun núvol baix a partir de mitja tarda, i durant la resta del dia passarà molt poca cosa. En quant a temperatures, com deies, molta calor. Hem tingut una mínima de 24 graus i mig, concretament, mentre que la màxima avui tornarà a enfilar-se fins als 32, amb una humitat molt alta, en aquest moment és del 82%, i per tant la sensació de xafogor intensa. Vents en conjunt febles, ara hi ha marinades entre migjorn i Garbí, més reforçades al migdia i amb una mica de marejola a la mar. De cara a demà tindrem més núvols que avui, el dia serà una miqueta més variable, sí que en domini del sol sobre el centre del dia, però més núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, més abundants que avui, i amb unes temperatures que no han de variar gaire. S'acostaran els 25 aquesta propera nit de mínima, gairebé fregant el límit de la nit tòrrida, mentre que demà tornarem a enfilar-nos per sobre dels 32, amb una humitat que continua sent molt alta i xafogor intensa. Vents en conjunt febles, en Garbí o migjorn al centre del dia, i situació marítima amb marejol més considerable a la tarda de cara a la resta de setmana. No s'esperen canvis cada setmana en més, sol dir, amb unes temperatures que es mantindran, si fa o no fa, com aquests darrers dies.
1: Doncs no tenim novetats, continuarà el calor, continuarà l'estiu, i això és el que toca, eh? Amb temperatures que es van disparant molt, també, amb aquestes onades de calor.
2: I es mantindrà, eh? Aquestes temperatures altes amb poques, amb poques variacions es mantindrà fins a mitjans de la setmana que ve.
1: Molt bé, Josep, ho deixem aquí. Avui és l'últim obert per vacances, l'últim dia del magazín d'estiu. També agrair-te a tu que ens hagis acompanyat durant aquestes setmanes. Ens retrobem des dels magazins el pròxim mes de setembre, però et continuarem escoltant des dels informatius, Josep. Gràcies, com sempre, per la feina.
2: Una abraç. Així ho farem. Bon estiu a tots.
1: Bon estiu, bones vacances, Josep. Gràcies, és el nostre home del temps, de Calafell Ràdio, de Calafell.tv. Anem un dia més cap a les platges de Calafell. Saludem el responsable del servei de socorrisme de les nostres platges, l'Agustín. Bon dia, buenos días.
3: Buenos días, Ferran, ¿cómo va todo?
1: Va muy bien aquí. ¿Cómo empezáis la jornada vosotros aquí en las playas de Calafell? ¿Cómo se presenta la jornada?
3: Bien, gracias a Dios. Hoy tenemos bandera verde, mar plano, afluencia de gente media. Hace calor lo único, así que la gente que se hidrate, que se trate de llevar sombrilla, estar a la sombra, y la gente mayor no exponerse al sol en el horario más fuerte, que es de 1 de la tarde, 12:30 a 1, hasta las 4 o 5.
1: Esta tranquilidad que tenemos ahora se va a mantener a lo largo de la jornada, ¿esa es la previsión, Agustín?
3: Dan que va a subir un poquito el viento, pero no creo que sea como para cambiar la bandera a color amarillo.
1: ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Cómo se presentó la jornada? ¿Cómo fue?
3: Ayer una jornada tranquila. Sí, es verdad que hay una persona se quebró la mano y tuvimos que llamar al servicio de emergencia, pero nada más.
1: Nada más. Pues fue una jornada más o menos tranquila y esperemos que se mantenga también esa tranquilidad a lo largo de este jueves. Agustín, hoy, como decíamos, es el último programa. Agradecerte también estas conexiones, esta información que nos has trasladado cada día a través de esta llamada telefónica. Buen servicio, buen verano. Esperemos que tengamos un verano tranquilo en las playas y también para vosotros. Muchas gracias por vuestro trabajo y hasta la próxima, Agustín.
3: Dale, y también muchas gracias a ustedes por exponer nuestro trabajo y por dejar mostrar las cosas que hacemos y informar a la gente del estado de la playa y todo. Muy buen trabajo. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Buen verano. Que no tengáis mucho trabajo. Gracias, Agustín. És el responsable del servei de socorrisme de les platges de Calafell. 11:20. Fem una pausa i de seguida connexió exterior avui a l'Obert per Vacances.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: 11 i 23 minuts ara mateix. Doncs vinga, últim programa de l'Obert per Vacances d'aquesta temporada 2026 i última connexió exterior. Ja sabeu que també ens agrada sortir dels nostres estudis i anar a qualsevol punt del nostre municipi. Avui és el David Burillo que surt de l'estudi i se n'ha anat al casal d'estiu, al campus d'estiu de l'Escola Futbol Base. Anem a saludar-lo. David, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ferran, i molt bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs molt bé, aquí a la ràdio.
2: Estem aquí al camp municipal Juan Ríos. Ens hem posat de les poques ombretes que hi ha aquí perquè el sol apreta. I res, veig aquí tot de nens que m'estan mirant fixament perquè comencem aquesta connexió i començarem parlant amb el Guillem Ríos, un dels coordinadors d'aquest curs de tecnificació que s'està fent aquí al camp municipal de futbol. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Explica'm una miqueta què és el que s'està fent aquests dies aquí al camp municipal.
3: Bueno, aquí dividim la setmana en 5 dies. Dilluns, dimarts, dijous i divendres fem la primera hora i mitja de tecnificació de tècnica individual. Intentem treballar amb la passada, el xut, la conducció, la rebuda. Després parem per esmorzar i refrescar-nos una mica i després ja acabem amb competició. I el dimecres anem a la platja.
2: Molt bé. No és el primer any, m'imagino, que feu aquest curs de tecnificació. Quants anys porteu fent-ho?
3: Pues portem 15 o 16 ja. Aviat arribarem a la 20a edició. El que passa és que fa 9 anys això ho portava el meu pare, que va morir, i per això el camp porta el seu nom. I ara nosaltres portem ja 9 anys canviant una mica tota la idea aquesta.
2: Si porteu tants anys fent aquest campus de tecnificació, vol dir que les coses funcionen, i de fet ja ho veiem aquí, que tenim més d'una vintena de nens i nenes. És cada setmana així, tants nens i nenes que s'apunten, aquest casal s'estima?
3: Sí, cada any hi ha hagut una mica més de nens, pensar que cada vegada hi ha més casals a la zona, molts multiesportius, aquest any fa molta calor, vulguis o no, la calor també fa mal als nens al cap, i es costa una mica, però sí, tenim molta gent que repeteix cada any, això és bona senyal i bona sintonia.
2: Això et volia preguntar, perquè hem visitat alguns altres casals, altres campus, aquí el sol apreta i hi ha pocs arbres a la vista, per tant, com us ho feu per aguantar aquesta calor? Veig molts nens i nenes abans de la connexió que anaven amb la seva ampolla i van bevent aigua, però quines mesures preneu vosaltres doncs, per aguantar aquest sol?
3: Bueno, l'aigua és fonamental per hidratar-se bé, també, com veus, tenim les ombres de la grada, que vulguis o no, per als moments de descans i per als moments de l'esmorzar i tot això ens funciona a la mar de bé. Després doncs, tenim el sistema de reg, el sistema de griferia, el sistema de... també tenim unes... que no em surt, unes...
2: Unes mangueres.
3: Unes mangueres, i amb això intentem estar hidratant tot el que puguem tot el rato.
2: Quina setmana vau començar a fer aquest campus de tecnificació i fins quan estareu per aquí?
3: Aquesta és l'última setmana i vam començar la primera de juliol, que començava, em sembla, que el 31 de juny o 30 de juny i fins aquesta setmana. Divendres acaba.
2: Molt bé, esgotats m'imagino, però amb energia encara i també pensant en la temporada que ara començarà, oi?
3: Sí, no, sobretot els pobres monitors que es tiren aquí a les 4 hores pel dematí amb el sol al cap i cuidant els nens i que s'ho passin bé. I sí, acabem ja, però en 15 dies ja tornem a començar, o sigui que això no para.
2: Seran vacances curtes, gràcies. De fet, ara parlaves dels monitors. Gràcies, Guillem. Anem a parlar amb un d'ells. Molt bon dia, com et dius?
4: Salvador.
2: Salvador, explica'm una mica quina és la teva tasca aquí, en aquest campus de tecnificació.
4: Bueno, aquí nos hemos dividido algunos monitores por el tema de edades, de los críos que tratamos. Yo, en este caso, me he quedado con los más pequeñitos, un poquito complicado, pero bueno, bien, aquí, bueno, mayormente lo que intentamos es hacerlo, la primera parte es un poco técnico-coordinativa en cuanto a la tecnificación, luego ya, bueno, les hacemos un poquito de tiros a puerta, sobre todo que ellos estén a gusto y que las cosas que hagan las hagan pues con ganas, ¿no? Porque si no es complicado, ¿no? Son críos muy pequeños, 5 o 6 años. Entonces, unos quieren una cosa, otros quieren otra. Bueno, intentar que todos vayan a una, que se ven bien, porque siempre hay picaparallas. ahora no quiero jugar, ahora me tiro al suelo a llorar. Bueno, estar con ellos ahí encima y sobre todo vigilar mucho el tema de la salud, sobre todo con los más chiquitines. Ahí ya te digo, tenemos la manguera aquí al lado siempre, cada 20 minutos los paro, los riego, agua tenemos aquí en la nevera, traemos siempre packs para que tengan agua fría, porque con esta temperatura el agua, los grifos y demás, pues se calienta y ya te digo, traen las botellas aquí, se las llenamos y ahí seguimos, vamos. Bien, yo creo que los críos están contentos. Nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo posible, tratarlos con mucho, mucho cariño. Y bueno, yo creo que ha salido un buen campus.
2: Sí, ya podemos hacer una valoración positiva, llavors, d'aquest campus.
4: Yo creo que sí, los críos están contentos, nos demuestran su cariño. Aún así hay que, bueno, mantenerles un poquito a raya, ¿no? El tema del respeto. Bueno, yo soy una persona mayor, los valores de mi época, pues quiero transmitirlos a ellos: deportividad, respeto, compañerismo. Y bueno, que hay que levantar un poquito la voz, se levanta, siempre mirándoles a la cara, y que entiendan bien las cosas cuando se les explica.
2: I explica'm també, de fet, això m'ho estaves comentant fa un moment, hi ha nens i nenes que estic veient que són ben petitons i d'altres que quasi que em treuen algun dit de lo alts que són. Per tant, de quina edat a quina edat més o menys teniu nens i nenes aquí?
4: De 5 anys a 14, em sembla, sí. Els més grans, 14 a 15.
2: Molt bé, i em deies que els dividiu en dos grups, oi? Amb els dos monitors, sí, que hi ha.
4: Sí, els petits fins a 7 anys, un grup, i el resto, pues, lo pasamos a otro lado, pues desde 8 ya están grandes. Porque también, bueno, hay alguno pequeño que si tiene más nivel, pues claro, con los pequeños se aburriría. Entonces pasa al grande que no desentonan ahí también y se lo pasa mejor, ¿no?
2: Abans de fer la connexió us preguntava casal, campus, i em deien no, curs de tecnificació de futbol. Per tant, això és l'eix principal d'aquesta trobada amb tots aquests nens i nenes, és un curs de tecnificació. Explica'm si veieu millora des de l'inici que arriben dels seus pobles, perquè a més ara això ho comentarem amb ells i elles, però no tots són de Calafell, sinó que venen d'arreu. Veieu una progressió a final d'aquest curs de tecnificació en quant a la tècnica del futbol?
4: En verdad sí, porque bueno, no para de ser una tecnificación, ¿no? Entonces, el estar en contacto directamente con el balón todo el rato, pues quieras o no, se incide mucho, ¿no? Fallan, no pasa nada, repite, y esa es la misión que tenemos, ¿no? Si queremos que aprendan y avancen un poquito el tiempo que están aquí con nosotros, ¿no? Entonces sí que se ve cierta progresión. Había jugadores que, vamos, que se rompían los dedos de la uña, porque los pobres, y bueno, a base de insistir y de probar, a veces se frustran, ¿no? Porque bueno, ven que no pasa nada, sigue. No, que sigas, no pasa nada, otra y otra y otra. Y bueno, sobre todo el tema de la coordinación, son críos muy pequeños que si luego quieren desarrollarse en este tipo de deporte, la coordinación es fundamental, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, bueno, al principio, como te comenté, siempre es un poco de pliometría, aros, vallas, ¿vale?
2: Feu moltes activitats de tecnificació, però digue'm, a veure, des de la teva perspectiva, quina és l'activitat estrella, quina és la que els nens et demanen, et reclamen, que volen jugar i que és la que no pot fallar mai.
4: Ho tenim clar, los partidos, sí, los partidos, sí.
2: Molt bé, doncs si et sembla...
4: Nos gusta, pero... claro, es trabajo. Lo otro ya es como más diversión, ¿no? Lo que les gusta, ¿eh? Lo que ven por la tele, coger el balón, ir a puerta, chutar, correr, bueno...
2: Posar en pràctica tot el que aprenen amb vosaltres.
4: Sí, eso normalmente siempre es la segunda parte del dia a dia, sí.
2: Molt bé, doncs si et sembla anem a preguntar-los als nens que volen parlar amb nosaltres. Molt bon dia, veniu aquí, poseu-vos en filera si voleu. Com esteu? Quin és el teu nom?
5: Mi nombre es Lucas y tengo 10 años y me he venido aquí especialmente para jugar al campus y aprender más.
2: Lucas, ets de Calafell o vens d'un altre lloc?
5: Yo vengo de Sant Feliu de Llobregat.
2: Vens de Sant Feliu de Llobregat i vols venir aquí per, doncs, per aprendre més tecnificacions de futbol. Explica'm què és el que aprens aquí en aquest curs de tecnificació.
5: Pues saber los espacios de pasarla y aprender más y jugar mejor. Y mi objetivo es pues jugar bien.
2: Molt bé, ja veig que tens pinta de jugador de futbol, com si acabéssim d'acabar el partit, i m'estàs comentant una mica la jugada. Explica'm, jugues a futbol durant el curs en el teu poble, en la teva ciutat?
5: Al club no, però al col·le sempre fem partits, però ahí són molt fluix.
2: Són fluixets, no res comparat amb el que feu aquí, veritat. Molt bé, doncs moltes gràcies, anem a continuar parlant amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
5: Kiko.
2: Kiko, explica'm, és el teu primer any en aquest curs de tecnificació?
5: No.
2: No? Quants anys fa que estàs aquí?
5: Molt.
2: Molt bé. El Lucas ens deia que no és d'aquí, i tu, en el teu cas, vens de Calafell o vens d'un altre poble?
5: De Calafell.
2: Ets de Calafell. I com valores, què et sembla això de que cada, doncs, que a l'estiu vinguin molts més nens i nenes d'arreu de Catalunya i fins i tot d'arreu d'Espanya, i que vulguin alguns fins i tot apuntar-se aquí al campus? Estàs fent nous amics?
5: Sí.
2: Sí? Molt bé, explica'm quina és la teva activitat estrella. Quina és la que més t'agrada de totes?
5: Partit.
2: Els partits. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Anem a continuar parlant amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
6: Jo em dic Laia i tinc 11 anys.
2: Laia, d'on vens? Ets d'aquí, de Calafell?
6: No sóc de Calafell, però vinc a passar les vacances. Jo sóc de Lleida.
2: Ets de Lleida, molt bé, Laia. Doncs explica'm, si us plau, què és el que fas aquí en aquest curs de tecnificació, què és el que esteu aprenent a fer i quina és l'activitat estrella, la que més t'agrada de totes?
6: El que més m'agrada de tot que faig en aquest campus són els partits, perquè m'ho passo molt bé i practico les coses, les activitats que hem fet de tecnificació abans dels partits, i pues m'agrada molt.
2: Ara a l'estiu estàs jugant a futbol, però durant el curs també jugues a futbol en algun club d'aquí a Lleida?
6: Sí, jugo en un club de Lleida que es diu AEM.
2: I com ha anat aquesta temporada? Com heu quedat? Com han anat els partits? En quina posició jugues? Explica'm una mica.
6: Bueno, jo jugo de delantera i vam quedar setenes a la Lliga, però empatades amb els 600 de punts.
2: Molt bé, llavors, valoració positiva de la temporada, oi?
6: Sí, vaig estar molt contenta.
2: I preparada per la temporada següent?
6: Sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Laia. Et deixo que vagis al camp a jugar i tenim aquí amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
7: Em dic Biel.
2: Biel, explica'm una mica d'on vens, primer de tot.
7: Jo vinc de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Molt bé, doncs veig també que no ets de Calafell i estàs venint aquí, en aquest curs de tecnificació, a aprendre a jugar a futbol. Sí, que estic seguríssim que ja saps jugar a futbol de sèrie, de casa. Què és el que esteu aprenent aquí? Explica'm una mica.
7: Una mica de tecnificació i com podem millorar, fer passes, com xutar millor i tot.
2: És el primer any que estàs en aquest curs de tecnificació?
7: Sí, és aquest el meu any.
2: I explica'm si estàs coneixent alguna persona, ja tens alguns amics nous d'aquí de Calafell o de qualsevol altre lloc de Catalunya, però que estiguin aquí estiuejant a Calafell?
7: Bueno, havia conegut l'Aran i el Dani aquí al campus. Mm. I tinc uns amics ahí a la nostra comunitat que som uns 5 o 6.
2: Molt bé. Llavors, aquí a l'estiu, a Calafell, tu passes pipa, oi?
7: Sí.
2: Molt bé. Què és el que fas? A part d'aquí, anar al campus, quan surts del campus, quines activitats t'agrada fer? Te'n vas a la platja amb la família, a la piscina de la comunitat? Què és el que més t'agrada d'aquest estiu? Com estàs gaudint-lo?
7: Em vaig a la piscina una hora i després em vaig a menjar.
2: Molt bé. Passeu molta calor aquí al campus o què?
7: Sí, però almenys fem unes pauses d'hidratació i estem millor.
2: Molt bé, i ja m'han dit que engeguen aspersors o mangueres i per tant aquí us ho deveu passar pipa.
7: Sí, és molt guai.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta connexió. I ens quedem amb l'última persona, Ferran, que com et dius, molt bon dia.
8: Jo em dic Aran, tinc 10 anys i jo sóc de Santpedor.
2: Molt bé, Aran. Explica'm si és el teu primer any en aquest curs de tecnificació.
8: No, jo porto... L'any passat també vaig vindre, que m'ho porto passant molt bé. L'any passat feia moltes coses, vaig voler repetir, i aquest any també m'està agradant molt els partits, com controlem pilota, passes, les tecnificacions i això.
2: Has vingut una setmana, dues, o portes des de que va començar aquest curs de tecnificació? Quan vas arribar a Calafell?
8: Jo vaig vindre la segona setmana de futbol, també la setmana passada, i he vingut aquesta.
2: Molt bé. I explica'm per tu quina és l'activitat estrella, la que més t'agrada, amb la que més bé tu passes.
8: M'ho passo molt bé amb els partits, però també m'agraden molt fer ràpides i això.
2: Em comentaves abans de la connexió, Aran, que ja havies fet alguna entrevista i ja se t'està notant que parles la mar de suelto i la mar de bé. Explica'm, ja per acabar, doncs, si jugues a futbol, perquè em sona que no, que ho he sentit, que no jugues a futbol, sinó que jugues a bàsquet. Sí. Vaig equivocat?
8: No. Jo jugo a bàsquet a la Salle Manresa, ara m'he canviat d'equip i estic a l'Artés. Espero fer una bona temporada l'any que ve, la veritat.
2: Segur que sí. Doncs et deixem que vagis a jugar a futbol. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
8: Adeu.
2: Doncs com veus, Ferran, aquí s'està sota el sol. Ara ja m'han deixat sol aquí a l'ombreta, però els veig aquí tots al camp de futbol, com van controlant la pilota. Ja, bueno, es veu clar que s'ho passen pipa i que és una molt bona opció, doncs, per això, per augmentar la tecnificació amb aquest esport, doncs, tan practicat aquí, el futbol. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, David. El David Burillo, avui des d'aquest curs de tecnificació de l'Escola de Futbol Base, ha estat l'última de les nostres connexions aquesta temporada 2026 de l'Obert per Vacances.

0: 2018, des de l'àlbum La Gran Vida. Són els calafellencs Buhos. Guillem, en Jaume i companyia. I aquesta, com ens agrada, L'Estiu és llibertat, una d'aquestes mítiques dels calafellencs Buhos, també sonant aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv.
1: Obert per vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Calafell, una manera de viure. Tanco els ulls a Calafell, miro dins meu i puc trobar-me amb aquella sensació dolça que només donen els llocs on la vida es viu. Calafell és un d'aquests llocs al que no cal posar-hi molts adjectius. Ja els té. És un municipi que s'ha anat omplint de diversitat, d'històries que arriben de molts racons del món, de mirades que busquen un port per atracar i trobar una mica de calma i alhora una mica de vent que els mogui. I això, al final, és el que defineix un poble viu. La capacitat d'acollir i de deixar que cadascú hi trobi el seu ritme. I aquesta capacitat creix any darrere any i els números ho demostren. Aquí no hi ha soroll, però tampoc silenci. Hi ha moviment, hi ha arribades i hi ha sortides, com en qualsevol lloc que creix. Però el que importa no són les xifres de les persones que escullen Calafell, sinó el motiu pel qual ho fan. I molts venen perquè Calafell ofereix una manera de viure que barreja proximitat, llum, mar, carrers que no devoren, espais que conviden a respirar, a gaudir-los. Altres marxen buscant noves oportunitats, però sempre deixen una petita empremta, com si el municipi fos una veritable terra ferma on les històries s'aturen abans de continuar navegant. Calafell ha esdevingut un punt de trobada per a persones d'orígens molt diferents. Aquesta barreja és una de les seves fortaleses. Les llengües, les cultures, les maneres de fer, tot suma, tot enriqueix. I quan un lloc és capaç de fer conviure tantes realitats, vol dir que té alguna cosa especial. Alguna cosa que no es pot mesurar, però sí sentir. Potser és el clima, potser és la manera com la gent es saluda, potser és la sensació que aquí la vida no s'ha d'anar corrent. O potser simplement que Calafell té aquest color que ho fa tot més amable. I ara que la temporada s'acaba, em quedo amb aquesta imatge, la d'un poble que continua avançant, que continua acollint, que continua respirant amb notorietat. Un lloc que es mira amb bons ulls, però també amb aquella mirada més profunda que només surt quan el cor s'hi sent bé, amb aquella mirada neta que et deixa veure molt més. Perquè al final, Calafell es viu així. Perquè al final, el secret d'aquest municipi és que mira i veu tot amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
1: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez. Obert per vacances.
0: Passa un minut i mig ara del punt de 3:15. A Sabel Gámez també, últim dia, última edició d'aquest Amb altres ulls, que ens ha acompanyat també des del Calafell Matí i també a l'estiu des de l'Obert per Vacances. No només a ella, sinó a tots els col·laboradors que participen de la nostra sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Gràcies per la vostra tasca, gràcies per la vostra feina. Això no seria el mateix sense vosaltres. També agrair als que col·laboren amb els magazins que jo mateix presento i dirigeixo. Doncs la Sabel Gámez, enamorada de Calafell, avui en la seva última edició del Amb altres ulls. Vinga, moment de fer una aturada. Qui està a punt ja és l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Última edició de les històries de la música també, gràcies a ells, per acompanyar-nos tots els dijous d'aquesta temporada a l'Obert, però també des del Calafell Matí. Vinga, fem la pausa, l'aturada que toca ara, i en un moment arriba les històries de la música, les últimes cançons d'aquest rànquing, les millors cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone.
3: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
4: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el setè.
5: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol.

coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: I com diuen, tot el que té un inici també té un final. Última setmana d'aquest mes de juliol de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio. I també l'última setmana i última entrega d'aquestes històries de la música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu, repassant les 500 millors cançons de la història de la música que vàrem iniciar des del Calafell Matí el passat mes de setembre del 2025 i que també hem allargat també en aquest magazín d'estiu aquest mes de juliol. Moment de rebre per última vegada aquesta temporada aquest Obert per Vacances, l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Molt bon dia, senyors.
2: Bon dia, Ferran, i bon dia també a tots els oients.
3: Bon dia a tothom.
1: Què tal, com esteu? Última entrega, eh? Arribem al final.
3: Amb la mar de bé. Contents, diguéssim, allò, com els nens que van a l'últim dia a escola.
2: Classe, sí.
3: Clar, perquè avui acabem temporada i amb això rematarem aquella llista, recordeu, aquella llista de les 500 millors cançons de tots els temps, segons l'edició de l'any 2004 de la revista Rolling Stone.
2: Exactament, i avui arribem fins a l'inici de la llista.
3: Correcte.
2: Allò que en anglès en diuen el top 10,
3: sí,
2: les 10 millors cançons. I les escoltarem, aquestes 10 cançons, com sempre fem, en l'ordre invers a la seva posició. Així, doncs, no ens entretinguem més i no estem per rotllos,
3: som-hi. Exacte, vinga, anem per
2: feina. Comencem per la posició número 10 i aquí tenim en Ray Charles amb What Will I Say?

0: només What Would I Say, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com precursora en la història de la música moderna, especialment en el camp de la música soul.
1: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va consistir en integrar característiques d'altres estils, com el gospel, el rhythm and blues, el jazz també, per donar lloc a allò que posteriorment es va anomenar àmpliament com a soul.
0: Correcte. I van ser aquestes contribucions a l'evolució de la música, juntament amb el seu particular estil interpretatiu, els que li van valdre quedar en el desè lloc de les 500. I ara anem per la novena.

0: per contribucions musicals, les de Nirvana, i en particular amb aquest tema que estem escoltant, Smells Like Teen Spirit.
1: Per una banda, l'estripada veu de Kurt Cobain, el cantant del grup i un dels més il·lustres i tristament cèlebre club dels 27.
0: Musicalment, els diversos riffs de guitarra que van apareixent al llarg de la peça, ja a l'inici amb la característica seqüència d'acords d'una certa durada i complexitat, també.
1: I, posteriorment, n'hi ha un de molt més simple i curt, de fet són només dues notes, que és el que dona entrada a la veu del cantant i que s'anirà repetint al llarg de tota la peça. Hey!

0: Hey Jude, a l'octava posició, és una de les peces més llargues del repertori de The Beatles i també la més llarga de les que es van publicar en format single.
1: Efectivament, Hey Jude té una durada de 7 minuts i 5 segons. I el que cal remarcar és que la cançó, pròpiament dita, acaba als 3 minuts i 7 segons, moment en què comença el famós tarolejat que es prolongarà fins al final del tema, és a dir, 4 minuts gairebé més tard.
0: En altres paraules, podríem dir que és més llarg el tarolejat que el tema principal, eh?
1: Sí, senyor, exactament.

0: Estem escoltant un dels majors èxits de Chuck Berry, Johnny B. Good, publicat l'any 1958 i que forma part d'aquells temes que sempre són anomenats com a precursors del rock and roll.
1: A la lletra d'aquesta cançó, en Chuck Berry hi explica la història d'un noiet de Louisiana que acaba sent una estrella de la música. Tot plegat, és evident que té moltes influències autobiogràfiques.
0: I tant que sí.

0: En el sisè lloc tenim els inventors del que es va anomenar rock californià, també conegut com a so surf, o surf, diríem potser aquí, de The Beach Boys, que amb un dels seus èxits més coneguts estem escoltant Good Vibrations.
1: No tan conegut, diguem més aviat que gens conegut, eh?
0: Sí.
1: Era l'estrany instrument que van utilitzar en la gravació d'aquest tema. Es tracta del theremin, un instrument que l'intèrpret fa sonar movent les mans per l'aire i acostant-les a dues antenes, però sense arribar a tocar-les, eh? Una antena correspon al volum i l'altra a la nota.
0: És un instrument molt curiós que és una contradicció en si mateix, ja que es toca sense tocar-lo.
1: I tant.

En la cinquena posició hi va quedar Aretha Franklin amb Respect, un tema que es va convertir en un clam enèrgic, exigent respecte, i és per això que va esdevenir un símbol pels moviments feministes i defensors dels drets civils, especialment de les minories negres.

0: Ocupant la quarta posició tenim a Marvin Gaye amb una composició més de les tantes de la discogràfica Motown que trobem entre les 500 millors.
1: En aquest tema titulat What's Going On, Marvin Gaye reflecteix les experiències del seu propi germà quan va tornar de la guerra del Vietnam.
0: La lletra parla de temes sensibles com la guerra, el racisme, la pobresa i la destrucció del medi ambient. Inicialment, la Motown no volia publicar-la per considerar-la excessivament políticament compromès.
1: Sí, sí, però mira, ves per on. Davant la insistència del mateix Marvin Gaye, que es va negar a enregistrar cap altra cançó si aquesta no es publicava, es van veure obligats a fer-ho. I mira, va acabar sent la quarta de la llista.
0: Déu-n'hi-do.

Amb Imagine entrem a la zona de podi. Aquest és un dels himnes més coneguts de la història i que estigui en la tercera posició és un clar reconeixement a la influència musical del seu compositor, John Lennon, tant dins com ja fora de The Beatles.

0: Satisfaction, de The Rolling Stones, és la cançó que ocupa el segon calaix del podi.
1: Mm-hmm, exactament. Com a resultat de les votacions dels experts, la casualitat va provocar que la revista que publicava la llista, Rolling Stone, compartís nom amb el segon grup classificat i amb la primera cançó, aquella que els votants van considerar la millor cançó de la història.
0: Doncs sí, perquè estem parlant del títol de la cançó, que és Like a Rolling Stone.

0: Efectivament, ocupant el calaix més alt del podi, en primera posició, Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb el folk acústic per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol significa com un bala perduda i fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons, eh?
0: I tant, clar.
1: La primera de totes, la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També en una altra que es titulava Papa Was a Rolling Stone, aquesta de The Temptations, i també en d'altres cançons.
0: Això pel que fa als títols de cançons,
1: sí.
0: Sense deixar de banda el grup The Rolling Stones, que escoltàvem fa un moment, o la coneguda revista musical i cultural del mateix nom, que es publica des de l'any 1967 i que l'any 2004 va publicar la primera edició de la llista que ens ha servit de fil conductor al llarg de tota aquesta temporada.
1: Doncs una temporada que donarem per acabada amb el capítol d'avui. Tornarem, si volen, el mes de setembre amb més temes que ens serveixin d'excusa per explicar-vos més històries al voltant de la música.
0: Efectivament. Fins llavors, amics, cuideu-vos molt i que tingueu un molt bon estiu.
1: Bon estiu a tothom. Porteu-vos bé.

0: per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
0: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Quatre anys, quatre estius han passat ja des que es va publicar aquesta cançó. Sembla que va ser ahir que la vam gaudir. La vam disfrutar al màxim en aquell estiu del 2022, però quatre anys després la continuem escoltant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Sant Giovanni amb Aitana, això que es diu Mariposas. Bona proposta per acompanyar-vos també en la nostra selecció musical de l'Obert per Vacances en aquest dijous dia 30 de juliol de 2026. Últim programa d'aquesta temporada. Demà divendres tenim sessió plenària ordinària del mes de juliol de l'Ajuntament de Calafell. Engega a les 11 del matí, per la qual cosa no tindrem demà programa. Dissabte sí, el dissabte edition, el The Best Moments. Però així en directe, doncs avui és l'últim. Jo vull, ja ho feia fa una estona, jo vull agrair a totes aquestes persones que ens han acompanyat, aquests col·laboradors que ens han acompanyat tant a la temporada de l'Obert com la temporada del Calafell Matí. La Mari Herrera també ha estat acompanyant-nos durant tota aquesta passada temporada. I ja aquesta temporada de l'Obert per Vacances, l'espai de cuina, l'espai gastronòmic, doncs van començar temporada amb el Josep Martí. Per qüestions de la vida ens va tenir que deixar i és per això que hem tingut que tornar a recuperar alguns dels espais de cuina de la Mari Herrera en plan refregit i mai millor dit. Doncs vinga, última edició de l'Espai de Cuina amb la Mari Herrera, aquí, a l'Obert per Vacances d'aquest 30 de juliol.
1: Obert per Vacances, les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.

0: Doncs ja tenim sonant aquesta sintonia de l'Espai de Cuina de cada setmana d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances en companyia de la Maria Herrera, del petit bistró de Segur de Calafell. Es troba a la C31, allà al costat del pont de Segur de Calafell, que travessa des de la part interior, podríem dir, o del mig,
1: sí,
0: fins a la platja, eh? Mm-hmm. Que, bueno, segur és molt més gran, vull dir que del mig, res.
1: Segur no te l'acabes.
0: No te l'acabes,
1: no
0: eh?
1: No te l'acabes. I avui porto una cançó molt xula, molt xula, molt xula.
0: Molt xula, doncs, mira,
1: que no sé dir... I Ferran, i aquesta cançó, què quiere decir?
0: Mira, l'artista m'agrada molt.
1: A mi Carlos Rivera me flipa, los otros no sé quiénes son.
0: Mira, anem a escoltar-lo.

0: doncs ja ho avançava la Mari Herrera, és el Carlos Rivera, aquest artista que és mexicà, que a més va sortir de l'Operación Triunfo d'aquell país, sí, de l'Acadèmia.
1: Sí, sí, és que de cada disc hi ha veritables joies que ha tret, saps?
0: Té unes balades, sí. Té una sensibilitat per cantar cançons romàntiques i balades, sí. Que és increïble,
1: sí,
0: el que
1: sí,
0: fa aquest home.
1: Sí, jo de cada disc, però és que em fa plorar i tot, saps? O sigui, hi ha una cançó, no sé si aquest disc, crec que sí, que és Sincerándome, és que... i que la canta ell plorant. Jo crec que hem parlat d'aquesta cançó inclús aquí, no? I jo ploro cada vegada que lo poso, intento no posar-la perquè és que lo explica d'una manera que digo, però com una madalena, saps? Com la madalena de Prous, saps? O sigui, ploro, és un sentiment.
0: Anem per la recepta, aquesta última recepta de la temporada.
1: I parlant d'ous, sí. Avui porto una tortilla, una truita.
0: Una truita?
1: Una truita de patates amb pop.
0: Vaya, molt bé.
1: Avui dieta cero, eh?
0: No, a veure.
1: Avui l'últim programa, no. Digo que venga ya.
0: Dieta de patates, eh? Però amb aquest afegit, amb aquest en ingredient pop. Extraordinari, amb pop.
1: Amb pop.
0: Molt bé.
1: No sé si l'has tastat alguna vegada.
0: Ah, no, no.
1: El pop és com... és la muletilla per donar caché a qualsevol recepta.
0: M'agrada molt el pop. Sí, que és veritat.
1: La única...
0: està pels núvols, els preus.
1: Està increïblement car. Buah. Increïblement car. S'ha posat de moda, és com tot. A vegades era una cosa molt més... bueno, no era tan elitista i la veritat és que ara pues, tothom vol pop, pop, pop, però no arriben, els pops no arriben, saps? O sigui que... i, bueno, els estan criant i, bueno, tot això pues, no té el mateix preu, o sigui, ni la mateixa qualitat, no? Però, bueno, nosaltres encara, pues, bueno, ho paguem car, però en aquest cas per fer una truita no necessitarem més que la part bonica per decorar, d'acord? O sigui, dintre de l'ou el que ficarem serà les parts més nobles, menys nobles, val? Les puntetes... A mi, per exemple, el que no m'agrada mai cuinar és el cap del pop. Tinc aquesta mania. No m'agrada. Penso que no, la textura és una mica enganyant una mica al client, saps? O sigui, no, prefereixo, jo que sé, per algun sofregit, alguna cosa, algun fondo, una sopa, d'acord, però per fer elaboracions i això, pues no m'agrada. Fer una truita de patates, més o menys, tothom sap. Aquí és quan entra la polèmica. Amb ceba o sense ceba?
0: Amb ceba, sempre amb ceba. Clar, Mari, sempre amb ceba.
1: Jo soc de però molta ceba.
0: Respectem aquí, exactament, no posis ceba a la truita, sobre gustos. Mira, bueno. No hi ha nada escrito i cadascú que faci a casa seva el que vulgui. Bueno. Però la recomano amb ceba, amb molta ceba i putxadeta que vagi fent poc a poc. Bueno, a veure com la fa la truita de patates la Mari.
1: Exactament, perquè jo després ja trobo que cadascú fa la patata aquí.
0: Mira, jo haig de dir, qui segur que ens està escoltant, la millor mestra que he tingut a l'hora de fer les truites de patata...
1: La teva mare?
0: És la Conxita. La Conxita. Fa les truites més espectaculars que jo hagi provat mai a la vida. Però té una paciència.
1: Clar.
0: Són truites cuinades
1: a foc... És una tècnica, eh?
0: Molt lent.
1: Exactament.
0: Molt lent.
1: Aquesta és la gràcia.
0: Molt lent. Allò que va puxant, però puxant...
1: Jo, pràcticament, la patata la tinc una hora.
0: És que és això. És que és això. I vinga, i anar donant voltes.
1: Si vols fer una truita de patata en 10 minuts, no et posis.
0: No. I un cop amb l'ou, també, que vagi quallant poquet a poquet, poquet a poquet. I el secret està allà. Que és que no té gaire més secret.
1: No, és temps. Dedicar-li una miqueta de temps.
0: És temps i, doncs, això, la sal justa, la quantitat ben repartida i equilibrada.
1: A mi el que m'agrada és ficar la patata que no sigui ni gran ni prima. D'acord? O sigui, jo faig com cachelos, val? O sigui, quadradets, sí. D'acord? Més bé que no siguin molt grassonets, però que siguin a quadradets. Normalment agafo per fer una truita per dues persones, normalment agafo dos patates per persona. I així multipliquen, si són 6 persones, 12 patates, d'acord? Més o menys aquesta és la proporció. I de ceba, jo sempre conto mitja ceba per persona, també, d'acord? O sigui, la quantitat de ceba és abundant. A mi el que m'agrada és agafar una paella amb molt d'oli d'oliva, és importantíssim l'oli que sigui d'oliva, i ficar aquí el que és la patata i la ceba, jo el poso a la vegada. Hi ha gent que després posa la ceba al final.
0: No, jo tot junt,
1: perquè jo penso que ja això ja comença a desprendre tots els aromes, la ceba, caramelitzar, ja des de primera hora. No?
0: Sí que tallo la ceba... no jo tan petit, sinó una miqueta ampla.
1: Exactament.
0: Perquè així
1: per mi és important també
0: no
1: que es noti.
0: Tan ràpid,
1: val.
0: I perquè jo...
1: que no quedi primeta.
0: No, perquè després putxada també, allò queda poqueta cosa.
1: Exactament.
0: I queda molt tubet i molt
1: bueno, a mi és que m'agrada el sabor. No m'agrada, o sigui, trossos grans, potser no, però trossos així, mitjanes. La mateixa mesura que la patata, més o menys. Val?
0: Correcte,
1: o sigui
0: exacte.
1: I un puntet de sal, d'acord? No gaire. I això, jo primer foc ràpid, val? Que tot això ja comenci a bullir una mica, i ja quan està tot agafat tota aquesta força, baixo del tot el foc al mínim,
0: i
1: tapo. tapo, val? I això, pues, ja t'he dit que està ben bé 50 minuts tranquil·lament. Mm-hmm. Val? Jo vaig fent coses i la patata es va coent. Per altra banda, jo normalment sempre agafo 3 ous per persona. Mm. M'agrada que sigui la quantitat d'ou, prefereixo que sigui generosa, perquè no m'agraden les truites seques, val? Per mi és important. I el que jo agafo, aquesta patata en calent, d'acord? L'escurro de l'oli, val? Amb una espumadera, i vaig ficant a l'ou. I de seguida, en calent, la patata en calent i a l'ou. I amb una forquilla vaig remenant, i aquí serà el moment ara de ficar-li el pop. El pop ja està cuit, d'acord? Ja està salat, només que es tracta de ficar-li el pop, a trossets de pop. I aquí li ficarem una mica de julivert ben picadet, d'acord? En aquest cas no ficaré all ni ficaré res, perquè vull fer, per una altra banda, un alioli, d'acord? I en aquest cas aquí no li ficaré, perquè si no serà massa sabor all, d'acord? Uh-huh. I deixem una miqueta d'oli a la paella i, bueno, donar la volta a la truita, d'acord? Per una banda, per l'altra, a mi m'agrada deixar-les una mica crudetes. Mm. D'acord? Que no sigui seca.
0: Jo haig de dir que molt crueta tampoc m'agrada,
1: O sigui, és buscar l'equilibri.
0: Tinc gent que li agrada jo molt, molt crua. Jo, perdoneu, jo l'ou m'agrada una miqueta qualladet. Sí que potser en el centre jo més maluset, però no excessivament.
1: Que no sigui seca, exactament. I jo t'he dit, clar, la patata absorbeix molt d'ou. Per això jo calculo, pues, això, per aquestes 4 patates, més o menys jo faré 6 ous, d'acord?
0: Saps que jo no he pres mai? És a dir, jo he pelat patates, he tallat ceba en quantitat i mai he mesurat tant per... És a dir, com surti? A ojo de buen cubero.
1: Jo també. Lo que passa és que estic a la ràdio i tinc que donar una mica...
0: Hem de donar orientació als nostres oients per veure... Però jo pelo, vinga, 2 patates o 3 grosses. Vinga, aquí, pues vinga, una ceba grossa o 2 més mitjanetes. I després de l'ou, pues, a ojo, depèn, no obro jo, els ous...
1: Jo sóc com tu.
0: No els preparo fins que no tinc allò de la paella, més o menys, sabent, perquè, clar, tot allò és molt ocupa molt al principi, però tot allò mengua, i si prepares molt d'ou, després et queda massa.
1: Al final, la cuina és pura intuïció.
0: Jo sé. Saps? Quan tinc jo per la mà alguna recepta, jo vaig sobre la marxa. Mm-hmm. Quan començo amb una recepta que no conec, sí que compleixo una miqueta allò
1: el
0: que em diu...
1: No?
0: Sí, allò que diu a rajatabla,
1: Exactament.
0: Però si no, ja, sobre la marxa, Mari.
1: Bueno, pues ja tenim aquesta truita ja quajada, sí. I per una altra banda jo el que faré serà un alioli. Faré un alioli una mica diferent.
0: A veure.
1: Agafarem un ou, agafarem, saps el que és el cap de les gambes? Sí. Guardarem uns 4 o 5 llagostins que tenim, aquello de que hem fet, no sé, una truita, un sofregit, i ens hem menjat les cues, no? Mm. I hem deixat pel cas, doncs, aquests caps, ho ficaré dintre d'una sartén, amb una mica de sal, pebre, oli d'oliva i una mica de brandi, val? Això ho saltejarem, d'acord? Això, amb una forquilla, ho esprimim ben esprimit,
0: que
1: i tot això,
0: tots aquests
1: aromes, d'acord? I tot això ho colarem, d'acord? Mm-hmm. Aquest líquid restant ho ficarem dintre del got per fer aquest alioli, d'acord? Tenim l'ou, tenim oli d'oliva, li ficarem aquest líquid, una miqueta d'aigua, només que una miqueta. Aquesta miqueta d'aigua ens ajudarà que lligui, perquè no se ens talli. Secretillo, val? És important. De vegades, si ho fas amb oli de girassol, difícilment es pot trencar un alioli o una maionesa. Amb oli d'oliva, millor és més fàcil, però si fiqueu aquesta puntet d'aigua, que queda més lleugera, amb aquesta salsa que hem fet amb les caps dels agustins, i un dent d'all. Jo no li ficaré més, perquè si no...
0: Serà molt fort.
1: Serà molt fort i mata molt el sabor, perquè estem utilitzant oli d'oliva. Recordo que és bastant més potent que si fos un oli de girassol. I emulsionem amb el Turmix, primer el got a baix, val? Sense llevar-lo cap a dalt, i això quan ja comença ja a emulsionar a sota, ja després ja comencem a moure'l i ja tenim l'alioli. Si voleu afegir una miqueta més d'oli perquè quedi més espès, pues una miqueta més d'oli. Bueno, pues tot això després a la truita, amb una màniga pastissera, agafem aquest alioli que ens ha quedat una mica espès, i tenim una rosquilla d'aquestes de forma d'estrella dintre de la màniga, i el que es tracta és de fer com si fos un pastís.
0: Això t'anava bé.
1: Rosetones de nata, no, seran rosetones d'alioli, no? I agafarem la truita i ficarem pues, aquests rosetones. I a sobre de cada rosetón ficarem una rodança de pop. Pop. Mira que bien t'ha quedat. Pop. Ficarem una miqueta de julivert o una mica de cibulet o, pues, bueno, una mica de romaní, el que tingueu, una miqueta a la torreta de casa, una mica d'alfàbrega, i tenim una truita espectacular. Mm-hmm. Per sobretot, importantíssim, una mica de pa amb tomàquet al costat.
0: Oh, i hem d'anar acabant, Mari. Jo, abans d'acomiadar-te, agrair, com sempre, la teva col·laboració, la teva predisposició a venir a la ràdio, a compartir aquesta estona, en dies que vas molt atabalada de feina, com sempre. Quan no vas atabalada?
1: Bueno, però és que és el meu dia a dia, no sé viure d'una altra manera. Jo estic molt agraïda amb tu de que cada any truquis i que pensis en mi. Jo m'ho passo molt bé. Jo per mi és feina, però és una feina divertida, és una manera de sortir una mica de la cuina. També d'estrujar-me una mica el coco, no? I de sortir una mica d'aquella zona de confort. Mira, m'embellugo amb el menú i no faig res més. No, a mi m'encanta estar sempre innovant, i a vegades quan tinc molta feina no innovo, saps? Uh-huh. No tinc temps, fan sempre el mateix, i no, m'agrada. Gràcies, Ferran, t'ho agraeixo molt.
0: No, i nosaltres a tu, a més, traslladar a tots els col·laboradors que participen en els diferents espais de la casa, que no seria això una emissora, una ràdio amb continguts variats, sense l'experiència, sempre la professionalitat de tanta gent i tants coneixements que escolta'm, que a mi ja parlo prou, sinó que podem comptar amb tots vosaltres.
1: Jo crec que la ràdio es nutreix de lo que passa al carrer, no? De les vivències, de les botigues, dels restauradors, de tot lo que n'hi ha fora, no? O sigui que, i és una manera, clar, la televisió no arriba a aquestes petites coses, no? Mm-hmm. Però totes aquestes petites coses, al final, fins a tu, al final de l'any, tota la magnificència, tot lo que crea, no? Tota aquesta manera de recollir tots aquests sentiments, tot lo que passa, tot lo que acontece, no? Pues quedar aquí registrat i això. Per això la ràdio mai morirà.
0: I aquells que no coneixeu encara la creativitat i el que fa la seva cuina, la Maria Herrera, passeu pel Petit Bistró, està a la C31, asseguda a Calafell, allà al costadet del pont que creua cap a la platja. 35 anys allà en aquest lloc d'asseguda a Calafell, que és el Petit Bistró. Maria Herrera, moltes gràcies per la col·laboració, per la feina, molt bon estiu, a seguir treballant.
1: Moltes gràcies, Ferran.
0: Un petonet molt fort.
1: Vinga, adéu, Ferran.
0: Adéu, Maria. Adéu.

Es diu Martina Burón. A més, estigueix aquí a Calafell. Té segona residència al nostre municipi. I va venir, recordo, fa uns anys, aquí a l'Obert per Vacances a presentar-nos aquesta, la seva primera cançó. Es diu Estiu. La Martina Burón, cançó que hem volgut recuperar també en la nostra selecció musical en aquest dijous, avui, 30 de juliol. Últim programa de l'Obert per Vacances. Vinga, que anem tard, eh? 12 i 39 minuts. Jo no sé si arribarem a la una per amb tot el que encara us tenim que explicar. Arriba l'Emergents amb el David Burillo, amb aquests nous artistes. Aquests artistes emergents que es van obrint pas en el panorama musical català. L'Emergents, última edició, també en aquest últim programa.

I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Ara amb en Baco. És una de les noves veus emergents de l'escena musical catalana que es va criar a Barcelona, però els seus orígens són argentins. Amb influències que van des del pop fins a música urbana, l'artista destaca per unes lletres optimistes i properes que connecten amb el públic jove. Les seves cançons transmeten energia, ganes de viure i esperit estiuenc, com la cançó que sentirem a continuació, que es diu Sant Joan.

0: Molt bon dia, Baco.
1: Bon dia, com estàs?
0: Acabem de sentir Sant Joan, una cançó del teu EP que vas publicar l'any passat. Sabem que aquest any també has publicat Nova Feina, un àlbum. Ara parlarem d'ell, però abans explica'ns qui és Baco.
1: Baco és un noi que va néixer a Argentina i va emigrar aquí a Barcelona fa molt, molt, molt de temps. Es podria dir que soc argentí i català també, perquè al final, després d'haver estudiat aquí, haver fet l'universitat i tot, va ser com molt fàcil introduir-me a la cultura d'aquí, que al final em va enamorar molt. Uh-huh. I és això, una persona que emigra i al final com que lluita per aconseguir el seu somni, no? Que en aquest cas seria pues, arribar a ser músic. Algo que no és fàcil, però que és molt bonic.
0: Uh-huh. En l'aspecte musical, d'on et neix aquesta passió o aquesta curiositat per voler crear doncs, la teva música?
1: Això és una mica... És molt bonic. És com ho romantitzo molt, també, al final, perquè el meu avi també tenia aquesta passió per la música. Ell també quasi va arribar a ser músic molt important allà a Argentina, i va arribar a tocar amb un artista que es diu Julio Jaramillo, que vaig descobrir, o sigui, això ho vaig descobrir després d'ensenyar-li una cançó d'aquest artista, i ell es va quedar com mig atònit, em va dir, per què escoltes aquesta música? Em va fer com moltes preguntes, i després em va explicar que ell va tocar amb aquest artista, i va ser com, uau, quina locura. Principalment surt de voler expressar-me, de voler també crear això, bueno, pues, fer com aquestes idees que et poden sortir, pues, realitat, i després de veure aquesta història també i de parlar-ho amb el meu avi, que bueno, per desgràcia ja no està, però que en aquest cas pues, sí que parlava molt de música. També arriba d'aquesta part familiar, perquè després no hi ha cap persona més a la meva família que hagi fet música.
0: Uh-huh. Que curiós. El Baco, el darrer 15 de maig vas publicar un àlbum, El final de un principio. Parla'ns una mica també sobre aquest projecte. Com ha estat aquest procés de creació?
1: Aquest procés ve molt marcat per un accident que vaig patir, que en veritat és el que marca molt ara com està avançant la meva música. Ve fins i tot del darrer EP que es diu, bueno, Fills del Sol. Uh-huh. Aquí va començar i va acabar pues, sortint a l'àlbum, no? Que és com aquesta introspecció que fa una persona que ha patit en aquest cas meu, diguem-hi, un accident que l'impossibilita poder avançar, però que lluita com amb ell mateix, amb la seva pròpia ment, per dir, mira, en aquest punt, que seguim al punt A que va passar l'accident, estic així, però al final sé que sortiré i sortiré amb molta més força, o sigui, sortiré més fort del que he començat i amb una evolució personal molt, molt forta.
0: Doncs per tant,
1: això es passaria, diguem-hi.
0: Per tant, una història també molt, molt maca. En aquest sentit, doncs, tothom que vulgui sentir aquest disc el pot trobar, aquest àlbum el pot trobar a Spotify buscant, doncs, The Great Baco, veritat?
1: Sí. Bon,
0: bueno, Baco, crec, sí, és veritat.
1: Sí, Baco, no.
0: Et volia preguntar que aquest disc sona molt diferent al que acabem de sentir ara, que venim de sentir la cançó de Sant Joan. T'estàs trobant com a artista?
1: Diria sí i no. O sigui, dic sí perquè m'agrada molt fer molts estils de música, però a la vegada diria no perquè l'estil general de Baco són tots. O sigui, és una mica complicat, ja que no et fiques només en un estil, sinó que et fiques en tots els que t'agraden, no? O sigui, a mi m'agraden un munt. Per això no deixo de fer música tant en català com en castellà, inclús també fent música com poder cumbia o corridos, que són més de Latinoamèrica i Centroamèrica també.
0: Molt bé. Doncs estarem molt pendents de tota la música que vagis fent i de tota la teva activitat. Baco, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Calafell Ràdio. Que vagi molt bé.
1: A tu. Moltes gràcies.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time, aquest estiu a Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: 11 minuts i la una. Anem tard. Anem tard, sí. Sí, a veure si sona això.
1: Ara.
0: Vinga, anem pel semàfor de l'estiu. Valorarem l'actualitat de les últimes hores amb tres notícies i amb els tres colors, el vermell, el groc i el verd, del nostre semàfor. El color vermell, la notícia negativa, seria pel clima, que continua enviant senyals d'alerta. Parlem de la crisi climàtica que continua a marcar l'actualitat i els experts insisteixen que els fenòmens meteorològics extrems cada vegada són més freqüents. Tot i que grans patrons climàtics com el Niño poden influir en el temps a escala global i acabar tenint efectes també a Europa, els meteoròlegs recorden que Catalunya ja fa anys que viu una successió d'episodis excepcionals sense necessitat d'aquests fenòmens. Només cal mirar enrere les sequeres més importants de les últimes dècades, els anys més càlids des de que hi ha registres o les onades de calor cada vegada més persistents són una mostra d'aquest canvi de tendència. Els especialistes expliquen que encara és impossible saber en exactitud

ho ha fet abans que mai, superant fins i tot el rècord que va establir fa només 2 anys. Segons el Consell Regulador, la qualitat del raïm serà molt bona gràcies a l'estat sanitari de les vinyes, tot i que la producció serà lleugerament inferior, perquè el gra no ha acabat d'engreixar a causa de les altes temperatures. A més, aquesta serà una campanya especial perquè per primera vegada es podran elaborar vins amb 2 varietats ancestrals recuperades al territori. La Balat i la Marina Rion, un pas més en la recuperació del patrimoni vitivinícola del Penedès. Una campanya que deixa bones expectatives per al sector, però que també evidencia com el canvi climàtic està transformant el calendari de la vinya. Notícia que hem situat en el color groc del nostre semàfor. I parlem de bones perspectives per al turisme de la Costa Daurada i del Baix Penedès en el color verd del semàfor, perquè el sector turístic afronta el mes d'agost amb optimisme. Hotels, càmpings i apartaments de la Costa Daurada i també de la nostra comarca, el Baix Penedès, preveuen una ocupació molt elevada amb molts establiments que fregaran el plec gràcies a les reserves d'última hora. El turisme internacional continua responent molt bé, però també es manté fort el visitant de proximitat que aprofita les vacances per gaudir de les platges i de l'oferta d'oci del territori. Tot plegat fa pensar que aquesta podria ser una de les millors campanyes, un dels millors estius dels últims anys per al sector. A més, els professionals confien que l'eclipsi solar, previst per a mitjans d'agost, pel dia 12, es converteixi en un atractiu afegit que animi encara més les reserves. Doncs unes previsions que conviden a mirar el mes d'agost amb optimisme i que reforcen el paper de la Costa Daurada i del Baix Penedès com una de les grans destinacions turístiques del nostre país. És la notícia, evidentment, que situem en el color verd del nostre semàfor.

0: Però espereu tranquils que l'estiu encara no s'acaba. El que s'acaba és l'Obert per Vacances. Avui últim programa de la temporada. Encara ens quedarà el dissabte amb el dissabte edition, el The Best Moments. Però el programa pròpiament dit, en directe, avui és l'última edició. Que no s'acabi l'estiu amb els Figaflaues.
1: A Calafell Ràdio, Obert per Vacances.
0: 4 minuts i mig i arribem a la 1 del migdia. Vinga, anem a donar un cop d'ull a l'agenda municipal, a l'agenda del web calafell.cat. Amb les activitats programades per avui dijous, dia 30.

De juliol. Visita guiada al Castell de la Santa Creu aquesta tarda a partir de 6:45. El preu és l'habitual, la tarifa de l'entrada, més 2 euros de suplement del guiatge. I aquesta tarda a les 7, presentació del Festival Terra Ibèrica en el Centre Cívic Cinema Iris. Hi haurà també l'exposició, la inauguració de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric. I també amb la projecció de la pel·lícula Indiana Jones i el Dial del Destí. L'entrada és totalment gratuïta. I ja sabeu que a partir d'avui fins diumenge, fins al 2 d'agost, es celebra el Festival de Recreació Històrica Terra Ibèrica. Amb moltes activitats, també amb recreacions històriques i tota la ciutadella ibèrica de Calafell. Si entreu al web municipal calafell.cat a l'agenda, teniu totes les activitats detallades. També a visit.calafell.cat. És el web de turisme de l'Ajuntament de Calafell. Doncs activitats que podeu gaudir des d'avui durant tots aquests dies, durant tot l'estiu, moltes activitats que es fan aquí al nostre municipi, a Calafell. I 3 minutets, arribem a la 1 del migdia, tanquem edició de l'Obert per Vacances, última edició d'aquesta temporada. Donar-vos, com sempre, les gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat, també els que han fet possible aquest programa, els companys, els col·laboradors. Nosaltres marxem, doncs, unes setmanetes de vacances i molt aviat ens tornem a retrobar aquí a la sintonia de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Salutacions del Ferran Boquer. Marxem amb música, marxem amb Bruno Mars fins la 1, moment que arribarà una selecció de bona música en la nostra llengua, en català. Doncs vinga, bon estiu. Ens retrobem aquí, a Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Que vagi molt bé. Bon estiu.

Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: En 10 minuts, Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 30 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 31, el ple ordinari del mes de juliol. Començarà a les 11 del matí, es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. D'aquí uns minuts parlem dels punts de l'ordre del dia. Abans, repassem altres notícies, són els titulars. Calafell viatja en el temps amb el Festival Terra Ibèrica i la mirada posada en l'astronomia antiga. Onze hectàrees i mitja cremades a l'incendi d'aquest passat dimecres a Masllorenç. L'Arbós del Penedès transformarà l'entorn de l'antiga cooperativa amb més de 8.000 metres quadrats de zones verdes i habitatge protegit. Operatiu de la Guàrdia Civil contra una organització criminal dedicada al tràfic de droga al Camp de Tarragona i al Penedès. Els agents han fet escorcolls a Calafell, Cubelles, Vilafranca del Penedès, entre d'altres poblacions. Els Mossos d'Esquadra investiguen 36 casos de tràfic de persones, identifiquen 24 víctimes i fan 32 detencions entre el 2025 i el 2026. Creix l'explotació sexual en pisos particulars i es consolida la laboral en supermercats i plantacions de marihuana. L'Ajuntament d'Altafulla prepara un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat per al dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. El consistori també distribueix 6.000 ulleres homologades per a aquest esdeveniment. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Club Meixa, ubicat a Segur de Calafell, es va fundar l'any 1981 i enguany celebra el seu 45è aniversari. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el seu president, el Francesc Bairet, i els socis Cristian Serrano i Toni López.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 31 de juliol, la sessió plenària corresponent a aquest mes. Començarà a les 11 del matí a la sala de plens a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per a streaming a calafell.tv, Calafell Televisió, i també ho podreu seguir en directe per la ràdio, en el 107.9 de la FM i online a calafell.tv. L'ordre del dia compta amb 15 punts, sumant els pregs i preguntes. Entre ells hi ha la proposta de ratificar l'acord de la Junta del Govern Local d'aprovació d'un modificat del conveni de col·laboració amb la societat Llogaràlia Calafell SL per la gestió de les adjudicacions dels habitatges de lloguer assequible. També hi ha proposta d'aprovació de diferents temes econòmics, així com, per exemple, altres donar comptes. Es presenta una moció per part del grup municipal del PSC amb les adhesions dels grups municipals d'Esquerra, UAM, PP, Vox i el regidor no adscrit Marc Casillas per a l'adhesió al moviment Girasol de visibilització de les discapacitats invisibles. També hi ha una moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per la reclamació d'un parc de bombers a Calafell i el reforç del servei d'emergències al Baix Penedès. Una moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per instar el Departament d'Interior i Seguretat Pública a incrementar efectius de Mossos, bombers i agents rurals al Baix Penedès i garantir l'execució territorial dels pressupostos de la Generalitat. Aquests i altres són els punts que formen part de la sessió plenària que es durà a terme demà divendres a Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Del 30 al 2 d'agost, La Ciutadella Ibèrica de Calafell es converteix un any més en l'epicentre de la divulgació històrica a Catalunya amb una nova edició del Festival Terra Ibèrica. Enguany, el fil conductor del certamen gira entorn de l'observació del cel en el Mediterrani antic, explorant com les societats d'ara, fa 2.000 anys, interpretaven els fenòmens astronòmics. Sota l'organització d'Ibercalafell i Calafell Històric, les jornades aconsegueixen fusionar el màxim rigor científic amb l'entreteniment familiar, a través d'un programa ric en experiències lúdiques i immersives. El festival compta amb propostes adaptades a tots els públics durant 4 dies de durada. Avui hi ha la inauguració i cinema, avui 30 de juliol, al Centre Cívic i Cinema Iris, amb la presentació de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric, seguida per la projecció cinematogràfica d'Indiana Jones i El Dial del Destí. Escoltem a la Georgina Castells, des de Calafell Històric.
3: Comencem amb la inauguració. La inauguració, per dir-ho d'alguna manera, és doble. Fem dues activitats. La primera és... Hem portat una exposició, que és una exposició itinerant, que s'ha creat des del Museu d'Arqueologia de Catalunya, perquè bueno, la Ciutadella fa molts anys que forma part de la Ruta dels Ibers, i llavors s'ha volgut celebrar aquests 25 anys de l'existència de la ruta. I és una exposició doncs, que fins ahir va estar a Olèrdola, i just ahir, amb alguns problemilles que altres, la vam aconseguir portar fins aquí. Temes de logística del transport, però ja la tenim instal·lada, o sigui que perfecte. És una exposició que fa un resum molt concret i molt ràpid de totes les tribus que formen part doncs, del món ibèric d'aquí de la zona del nord-est. No? Hi ha un plafó doncs, dedicat a nosaltres, per dir-ho així, la Cusatània, però trobarem també plafons que parlen doncs, de la Ilergèsia, de la Laietània, perquè així la gent pugui tenir una mica una idea no? general de com era i com es distribuïa aquest món ibèric fa més de 2.000 anys.
0: Durant aquest cap de setmana hi ha moltes més activitats. Per exemple, el 31 de juliol es celebrarà la Iberotarda i la nit de recreació. La tarda s'enfocarà al públic infantil donant pas a una de les grans apostes del festival. Les recreacions i les visites nocturnes teatralitzades a l'interior del recinte arqueològic a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. El dia 1 d'agost destaca l'activitat familiar Construïm com els Ibers a les 11 del matí, on els assistents podran replicar les tècniques constructives ancestrals. De fet, a la nit es repetiran les recreacions dedicades a les ciències antigues. La cloenda serà el 2 d'agost. El festival tancarà les portes al migdia amb les últimes visites guiades especials i l'anomenat Ibermut. L'organització recorda que les places per algunes de les activitats són limitades i per aquest motiu es recomana formalitzar una reserva prèvia enviant un correu electrònic a calafell@calafell.cat o trucant al telèfon de contacte de l'Ajuntament.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els bombers de la Generalitat han treballat aquest passat dimecres en un incendi de vegetació forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès. El cos d'emergències va informar que la intensitat del foc havia baixat considerablement ja per la tarda i es va poder estabilitzar. Segons els agents rurals, el foc ha afectat aproximadament unes 11 hectàrees i mitja. De fet, hi van treballar més de 50 dotacions terrestres, 6 helicòpters i un avió de vigilància. Protecció Civil va enviar un missatge és alert ordenant el confinament de 500 persones als nuclis de Mas Llorenç i Mas Abornès i urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També es van tallar el trànsit algunes carreteres i els punts quilomètrics 17 i 20.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Arbós del Penedès fa un pas endavant en la transformació urbanística amb l'inici del projecte de reparcel·lació i urbanització de l'àmbit de l'antiga cooperativa agrícola. L'actuació permetrà recuperar aquest espai històric amb noves zones verdes, habitatge protegit, serveis i equipaments públics. L'Ajuntament i la promotora han impulsat aquest projecte després de 3 anys de treball conjunt amb la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès per definir una proposta viable que permeti permeti desenvolupar aquesta zona. Entre les principals actuacions destaca la creació de 8.119 metres quadrats de noves zones verdes i espais lliures d'ús públic que milloraran la connexió de l'àmbit amb la resta del municipi de l'Arboç. Un dels elements més destacats serà la preservació de l'antiga cooperativa agrícola, tant a l'edifici com en els terrenys annexos, amb una superfície de més de 3.400 metres quadrats. Seran cedits gratuïtament a l'Ajuntament perquè puguin destinar-se a futurs usos públics. El projecte també inclou una renovació integral de les infraestructures amb una nova xarxa d'enllumenat LED, clavegueram, mobiliari urbà, arbrat i nous itineraris per a vianants, amb l'objectiu de millorar la seguretat, la mobilitat i la qualitat urbana. Pel que fa a l'habitatge, l'ordenació urbanística permetrà construir edificis plurifamiliars, reservant més de 5.000 metres quadrats de sostre a habitatges de protecció oficial, reforçant així l'oferta d'habitatge assequible a l'Arboç. A més, la urbanització deixarà preparat el terreny perquè en una segona fase s'hi desenvolupin nous projectes privats, entre els quals hi haurà una zona comercial amb aparcament i nous establiments de restauració que contribuiran a generar activitat econòmica i llocs de treball. La fase d'urbanització compta amb una inversió aproximada de 600.000 euros assumida íntegrament per la promotora. Suposa un dels projectes urbanístics més importants dels darrers anys a l'Arboç del Penedès.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a diferents poblacions, entre elles Calafell, Vilafranca del Penedès, Cubelles, Reus, al Camp de Tarragona, diferents municipis, també al Penedès. La causa està declarada secreta per decisió judicial i de moment no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. La Guàrdia Civil ha indicat que ampliarà la informació quan l'estat de les diligències ho permeti. L'actuació de la Guàrdia Civil és coordinada per la Comandància de Tarragona i compta amb la participació de nombrosos agents de diferents especialitats del cos.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: I tenim més notícies. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el 21 de juliol d'aquest 2026, en els quals han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Les dades s'han donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. Els investigadors han alertat d'un increment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, així com la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Per reforçar la detecció precoç i facilitar la col·laboració ciutadana, la policia ha posat en marxa dos nous canals de denúncia. El correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i un accés mitjançant un codi QR que permet contactar amb agents especialitzats. Les investigacions dels Mossos han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per dificultar la detecció policial. Escoltem les declaracions del subinspector dels Mossos d'Esquadra i cap de la unitat del tràfic d'éssers humans, Lluís Moreno. Explica que arran de la pandèmia els traficants han viscut una oportunitat en els pisos de lloguer temporal per dur a terme la prostitució de manera clandestina.
4: Hem vist com s'ha mogut la prostitució a pisos clandestins. Arran de la pandèmia, que ens van fer fora tots del carrer, la prostitució no es va aturar, però es va amagar en pisos de lloguer temporal, i de més, i llavors els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés a tan fàcil, no?, als domicilis com sí que els tenim als locals de prostitució. Les ONGs tampoc també accedeixen als prostíbuls amb molta facilitat, als pisos costa més. Llavors, en aquests pisos, ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? No hi ha cap control policial i les tenen aquests pisos explotades 24 hores, 7 dies a la setmana i sense possibilitat de, amb la càrrega ja, que ja porten, no?, de tot això que he comentat abans, víctimes vulnerables, irregulars, que, amenaçades i tal, i la impossibilitat d'interaccionar en cap moment amb la policia ni amb qualsevol servei social que les pugui ajudar, les tenen en una clandestinitat que les fa encara ser unes víctimes més traumàtiques, si es pot.
0: Comenta l'explotació laboral que es fa als supermercats a la vista de tothom.
4: Ens hem adonat que tenim explotació laboral en supermercats. També en altres llocs, tallers clandestins, en molts llocs on aquesta activitat laboral no requereix d'una especialització. Però potser el tema de supermercats és el més identificable, no? Perquè estan a peu de carrer. Tot el món accedeix en algun moment, no?, a comprar alguna cosa. Tots el tenim al barri. Però no són capaços de veure o de valorar que ja, sempre que anem, que és un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona.
0: Moreno comenta el procediment que els proxenetes, que treballen online amb aplicacions com OnlyFans, utilitzen per extorsionar i explotar les víctimes.
4: Proxenetes online es dediquen a fer pujar les dones, no? Tenir-les al més a dalt possible. I aquesta feina es paga. I es paga mitjançant contractes abusius. Contractes de totes les gravacions, tots els vídeos que generis passen a ser de la meva propietat, de les visualitzacions tot quedaràs un percentatge mínim i hauràs de fer, en principi, el que vulguis, però després jo, com que no pujas de visualitzacions, et demanaré que facis més coses, fins que arriba un moment que la dona perd el control de les seves gravacions, dels seus vídeos, i passen a estar a mans del proxeneta. I aquí es produeix l'explotació. El 90% dels guanys són meus, has de fer els vídeos que jo et digui com et digui, perquè tenim un contracte aquí signat que si l'incompleixes, i si a més, com que els vídeos són meus, a part d'en aquesta plataforma més o menys tancada, els puc difondre en obert, no? Llavors la teva família sabran a què t'estàs dedicant.
0: Durant el 2025, els Mossos d'Esquadra han iniciat 27 investigacions relacionades amb el tràfic d'éssers humans. Durant el 2026, fins al 21 de juliol, han iniciat 9 investigacions més, un fet que ha elevat el total a 36 investigacions en poc més d'un any i mig.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla prepara un ampli dispositiu de mobilitat, seguretat i informació ciutadana per a l'eclipsi del 12 d'agost. L'operatiu estarà coordinat per la policia local d'Altafulla i es centrarà en l'entorn del Mirador dels Munts, l'ermita de Sant Antoni i la zona del carrer de la Bassa, espais que es preveuen com a principals punts d'observació de l'eclipsi. El mateix dia, a partir de les 3 de la tarda, restringirà l'accés al Mirador dels Munts i també als carrers de la Bassa i de l'ermita. Així mateix s'habilitarà l'aparcament del Roquissà per autocaravanes i furgonetes. L'Ajuntament d'Altafulla també distribuirà entre aquesta setmana 6.000 ulleres homologades per l'observació solar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El Club Meixa, ubicat a Segur de Calafell, es va fundar l'any 1981 i enguany celebra el seu 45è aniversari. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el seu president, el Francesc Bairet, i els socis Cristian Serrano i Toni López. Benvinguts a Calafell Ràdio, com esteu? Bon
5: dia. Molt bé, moltes gràcies per la invitació. Bon Estem dia. Molt contents d'estar aquí.
2: Com dèiem, enguany celebrem el seu 45è aniversari del Club Meixa. Té una història, són molts anys, i ens agradaria saber com va néixer aquest club.
5: Bueno, pues en aquells anys el que es va fer va ser una promoció immobiliària a la platja, per una promotora alemana. En aquella època venien molts alemans aquí a Calafell, sobre Calafell, Cunit, etc. I llavors doncs, es va fer un hotel tipus apart hotel, que eren totes les instal·lacions, solament jardins, després piscines, les pistes, pàrquings al costat, etc. Malauradament, el projecte pues, va fer fallida i llavors això va provocar que durant molt de temps hi haguessin molts litigis, deutes, etc., entre els antics propietaris, promotors, acreedors, etc. No? Hi han sigut molts anys de litigis, però que, gràcies a Déu, tot s'ha anat solucionant, i van poder escriturar els terrenys i el club esportiu Meixa, el nostre nom, per això ara és nostre, i la veritat és que cada vegada més integrat

0: a gaudir, a disfrutar. Sí. I això és l'important del club.
1: Però des de quan esteu vinculats, Toni, Cristian?
2: Jo farà 25 anys que vinc per aquí. De fet, em vaig enamorar al Club Meixa. I, de fet, hi ha dos nanos en aquest estudi que són producte d'aquest amor, vull dir que fa 25 anys que venim per aquí. Era molt diferent, llavors, ha anat evolucionant, però segueix sent un club familiar, divertit. Aquí venim a passar-lo bé. És una espècie de reducte, és un ecosistema, no sabem què és, però, bueno, quan passes la Porta Blanca, doncs tu passes bomba.
3: Sí, jo sóc el més nou de tots, eh? Jo farà 5-6 anys que hi estic, perquè... el Toni i jo ens coneixíem de fa ja 26 anys vam estudiar a la mateixa universitat, vam coincidir treballant i vam coincidir aquí a Segur de Calafell, no sabíem que estiuejàvem aquí i llavors ell em va portar i des de llavors doncs sí, és, jo faig una comparació més a vegades és com és quan travesses aquella porta de sobte estàs al 1984, no? De cop, és com una cosa que es manté aïllada en el temps, no? On es viu una mica tot com
1: es vivia
3: quan jo era petit.
1: Com abans.
3: No? Sí. Allò, la revetlla, la festa, no? La piscina, el dinar, el xiringuito, no? Una mica té totes aquelles essències de poble, de costa, de catalana. No?
1: Aquest 45è aniversari com es celebrarà?
0: Aquí cedeixo la paraula al Toni i al Cristian, perquè són una mica l'alma mater. A més, sempre m'amaguen coses, i a última hora me les deixen anar. Llavors, pues bueno, ells que ho expliquin, i així potser me n'entero jo una miqueta més.
2: Bueno, doncs, al final, durant tot el mes, per al Club Meixa, el més fort és el mes d'agost, és quan hi ha més persones, més socis venen a passar-ho bé. Llavors, durant tot el mes farem cosetes, però hi haurà el dia 15 d'agost, fem el sopar del 45è aniversari, que serà un sopar especial, que no serà el xiringuito, que si no serà la piscina, intentarem que vingui molta més gent, i aquí hi haurà, doncs, no sé, des de focs artificials fins a regals, no? Volem fer una mica...
3: Sorpreses, jocs, volem fer un petit joc també com una mena de quiz per tothom de la història del club, no? Per veure qui en sap més del club, a part de, bueno, altres coses, i òbviament, com sempre, doncs, la festa, la música, fins que ens deixin per poder ballar.
1: Quantes persones més o menys espereu que hi vagin en aquesta celebració?
0: Home, entre 150 i 200.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí, sí. Però recordo el 25 aniversari, que per cert també comptava amb Toni i Vanessa, que és la seva parella, la seva senyora, la que estava a la meva junta amb aquella vora, ens hi vam celebrar i va sortir molt bé, i també vam ser unes 205-210 persones.
2: Sí, sí.
0: O sigui, allà, perquè la gent va procurar venir tots en aquella festa, entens? Ara l'assumpte és que, clar, ara ja són els nets els que venen també, no? I a vegades tots els fills que volen estar no hi caben a l'apartament. Llavors, pues, bueno, la família va creixent, això sí, però per aquest dia jo crec que podrem comptar amb molts d'ells.
1: Clar, i en aquest quiz que referia el Cristian, m'imagino que també hi està la pregunta d'on ve el club Meixa en quant a nom. Què és Meixa? Què significa?
0: Bueno, aquí hi ha un parell de teories, no? Una teoria és que un dels promotors alemany es deia Meixa, el que sigui, però per lo que vam mirar, etc., pues sembla ser que havia un cuirassat alemany de la Primera Guerra Mundial que es deia Meixa, que tampoc sabem exactament què significa així, i llavors li van voler posar aquest nom a la promoció aquesta que estaven fent, perquè a més és una promoció per aquella època molt, molt gran. Són unes 90 vivendes o alguna cosa així, com un cuirassat, com si diguéssim, i bueno, sembla ser que aquesta és una de les teories de potser el nom Meixa.
1: També volia parlar de totes aquestes activitats precisament que feu durant l'agost. Ara fareu també, com deies, hi ha gent gran, potser és el bingo, no?, el que gaudeixen més. Després hi ha colxonetes també.
2: Correcte.
1: Hi ha una activitat relacionada amb el Mundial, que
2: sí.
1: Alguna cosa hi ha allà.
2: Sí, això és cada any, a l'última o penúltima festa, fem entrega de premis, perquè som un club esportiu i llavors hi ha més de 30 campionats, no? És una passada, hi ha tenis, hi ha pàdel, hi ha ping-pong, hi ha...

0: petanca, que l'he millorat aquest any.
1: Millorat a petanca. I llavors, cada any fem aquesta festa d'entregar premis, i aquest any l'hem volgut donar una miqueta com el context mundialista, ja aprofitant que, bueno, ja, que havia mundial. Llavors, cada any busquem una temàtica, aquest any serà la mundialista, és una entrega de premis d'aquests.
2: Sí, sí. Molt bé.
3: Ara intentem que les festes siguin temàtiques, ve d'això una mica. Acostuma a haver com dia de festa, per entendre'ns, els dimarts i els dissabtes, i en la mesura del que es pugui, perquè a vegades no, tampoc et dona el cap per tenir una temàtica per cada festa dos cops per setmana, però sí que intentem donar-li una temàtica perquè hi hagi un al·licient, no? Ja sigui perquè portis alguna peça de vestir quan vinguis a la festa, perquè és, jo què sé...
1: Les màscares.
3: Sí, les màscares, no? Una festa, per exemple, una festa de màscares. O si fessis una festa de les camises hawaianes, no? Bueno, que hi hagi un al·licient o una coseta més enllà que li doni un toc a la festa i no sigui senzillament seure a sopar i posar música allà.
2: Molt bé. L'any passat doncs vam anar a fer un reportatge des de Calafell Ràdio i vam gravar també com feien natació, el pàdel, també vam estar allà mirant com feien el torneig, que era molt social. Tots aquests tornejos de pàdel, per exemple, seguireu fent? Perquè el Club Meixa, hem de dir que l'esport està molt present allà.
0: Sí, sí, sí. Es fan tots els tornejos, tennis, pàdel, amb tots els conceptes, o sigui, en parelles, individuals, el tennis, etc. Ping-pong també es fa. Després es fa la Kings League, també es fa una Kings League, naturalment. Després està la petanca, que aquí és per totes les edats. També es fan temes ja, com si diguéssim, de dominó, de cartes, el Ramiro per les senyores i tot això que ja tenen la seva colla. Llavors, pues, bueno, o sigui, aquí hi ha activitats per tots, i quan diu que hi ha premis i tot, naturalment, és per totes les persones que vulguin fer alguna
2: cosa. Aquesta entrevista sencera en format vídeo sobre el Club Meixa ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
4: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
5: Gràcies, Roser, per la informació esportiva. Qui els ha acompanyat? També Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
4: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Màxim risc d'incendi en un terç de Catalunya. 17 comarques estan en alerta i 7 espais naturals tancats. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: Tot això a partir d'avui, però amb la previsió que serà un cap de setmana amb molt moviment. Uns acaben les vacances i d'altres les comencen. I per això les autoritats demanen la màxima prudència a tothom, especialment aquells que van al medi natural. Marta Prat.
2: Les zones que preocupen especialment són a Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on farà més calor i el risc serà més alt. Hi ha gairebé 400 municipis del país en nivell molt alt o extrem de risc de foc forestal. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquests dies que tindrem ara aquesta calor intensa i també aquest risc d'incendi forestal molt elevat, molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama.
0: Emergència a Ceuta. Les autoritats de la ciutat autònoma estan desbordades per la quantitat de migrants que travessen nedant els 3 quilòmetres que els separen del Marroc. El president de Ceuta va demanar al govern espanyol la declaració d'emergència nacional per assumir conjuntament la pressió migratòria d'aquest estiu.
2: La Guàrdia Civil de Ceuta alerta que la majoria dels que entren nedant a Espanya són menors i alguns moren en l'intent. Una situació especialment greu. Reixit Xivi, membre de la Guàrdia Civil.
4: La situación es caótica. Estamos enfrentándonos a un drama migratorio de consecuencias imprevisibles.
0: I Rússia castiga durament Ucraïna. La nit passada han caigut en diverses ciutats ucraïneses centenars de míssils i drons i hi ha hagut almenys 8 morts. Un míssil ha entrat en l'espai aeri de Polònia, soci de l'OTAN, que ha hagut de mobilitzar avions de combat. Moscou, Cristina Solías.
5: Moscou ha llançat 280 drons i una setantena de míssils contra les ciutats ucraïneses, però un dels míssils ha caigut a uns 100 quilòmetres a l'altra banda de la frontera. La defensa antiaèria polonesa ha activat les sirenes i els avions de combat, tot i que finalment el projectil s'ha estavellat sense provocar danys ni ferits.
0: I la guerra a l'Iran també empitjora. Els Estats Units han tornat a bombardejar el país i han atacat desenes d'objectius militars. L'Iran s'hi torna i ha atacat bases nord-americanes a Jordània.
2: Amb tota aquesta represa bèl·lica, el preu del petroli ha pujat fins als 90 dòlars al barril de Brent.
0: Justament l'encariment dels carburants i de l'electricitat han fet pujar la inflació aquest mes de juliol fins al 3,5%.
2: Un augment que també es deu a la retirada de les ajudes del govern espanyol, que va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i la dels combustibles al juny.
0: I a la cultura, el Saló del Gaming s'amplia i vol ser el principal referent dels videojocs al sud d'Europa, això sí, sense renunciar al català. Barcelona, Montse Mas.
6: El nou certamen, fruit de la fusió del Saló Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc per projectar el videojoc català al món. David Pou de Vida, portaveu de l'esdeveniment.
7: Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge.
6: S'hi podrà jugar una seixantena de videojocs en català entre els més de 300 punts de joc disponibles.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, ens mirarem als esports amb l'Ernest Macià, perquè Ernest, el Barça femení, està pendent de fer públic el nom del fitxatge més car de la història.
8: Exacte, el traspàs més car per prop d'1,5 milió d'euros d'una davantera brasilera que juga al Manchester City. Al programa us explicarem qui és i també us explicarem el dia a dia del masculí des d'Anglaterra. El Barça masculí avui ha començat tot just a entrenar a l'equip Rafinha.

0: I ara ens mirem les carreteres. Mariluz García.
1: Bon dia, doncs queda trànsit intens a l'AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia després que han retirat un camió articulat que ha tingut un accident. També hi ha algunes cues a l'AP7 a Castellbisbal i a Bellaterra, també en sentit nord, i a les rondes de Barcelona, ronda a dalt de Pedralbes a Vallcarca, direcció Besòs, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat.
0: I ens queda el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè les temperatures s'enfilen, no? I Tomàs Molina, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, però veiem canvis a curt termini. Avui un altre cop es tornaran a assolir els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent, potser també en d'altres indrets, potser de les Terres de l'Ebre o fins i tot alguna zona de l'Alt Pirineu amb aquest dia de sol, però també amb nuvolades que aniran creixent al llarg de les properes hores i que, de fet, comencen a marcar una situació amb una mica més d'inestabilitat de cara a demà. Avui creixeran núvols, però en principi no hi haurà precipitació i aquests avisos de calor que continua marcant el Servei Meteorològic de Catalunya. Però demà el dia començarà amb sol, a primeres hores amb intervals amb núvols a la façana litoral, a Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, també boires que seran presents sobretot cap a l'Empordà, s'aniran trencant a mesura que avanci el matí, i després de la tarda demà creixeran nuvolades. I aquí sí que hi ha el canvi, perquè aquests núvols acabaran donant ruixats i tempestes demà al vespre que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu, localment podran anar acompanyades de calamarsa o de pedra, i també podran donar-se a la resta del Pirineu, en punts de muntanya de la resta del país i especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però, sobretot, arribarà aire una miqueta més fresquet que farà que la nit sigui de més ben dormir. Aquesta nit encara no, però la de demà serà de més ben dormir i, a més, el cap de setmana sembla que es manté aquesta situació de més inestable i, per tant, amb més ruixats, i això, com a mínim, ajudarà a apaivagar una miqueta les temperatures.
0: Doncs esperem aquestes nits que siguin de més bon dormir. Gràcies, Tomàs.
3: Molt bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Estem a les portes del primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes per aquests pròxims dies i la baixa humitat dels boscos catalans han fet que un terç de les poblacions del país estiguin en risc molt alt o extrem d'incendi. Cristian Roldán.
4: A hores d'ara hi ha més de 380 municipis entre els nivells 3 i 4 del Pla Alfa i també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Preocupen especialment la zona de Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on s'estan registrant les temperatures més altes. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, recorda a 3Cat Info que bona part dels incendis són provocats.
5: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
4: Precisament avui el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a l'Anoia, que es va produir a principis de juliol, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest estiu. La investigació ha determinat que les flames es van originar al voral de la carretera, on es van trobar restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cervesa. A més, també relaciona aquest individu amb un incendi el 29 de juny també d'enguany i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona.
0: Doncs justament el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i encara no s'ha pogut estabilitzar després de 6 dies consecutius que fa que crema. Avui la presència de fum a la zona dificulta les tasques dels mitjans aeris. En canvi, el perímetre de l'incendi es manté estable i un miler de veïns ja han pogut tornar a casa seva. Anem fins a la Vall d'Uixó. Alba Barbosa, bon dia.
6: Els veïns dels 6 municipis més allunyats del foc ja poden tornar a casa, però es mantenen 7.000 persones encara desallotjades. El foc continua actiu i aquest matí les feines d'extinció s'han endarrerit perquè el fum acumulat no deixa actuar bé els mitjans aeris. Tot i així, els treballs donen fruit, segons els bombers, i se centren ara en el flanc oest i en assegurar el perímetre. Fernando Pérez, director de l'operatiu d'extinció.
7: En la zona de Artana és on tenim més frente de llama y luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando, que ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo.
6: Els 7.000 evacuats no podran tornar a casa fins demà com a mínim perquè el foc continua actiu i encara sense estabilitzar. Els veïns de la Vila Vella ja tenen aigua potable i la Generalitat Valenciana en reparteix d'embotellada a aquelles poblacions on s'ha aixecat avui l'evacuació dels veïns, com detalla Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
8: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adecuados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable.
6: El perímetre del foc no creix, es manté en 81 quilòmetres i les hectàrees afectades augmenten, però molt poc, fins a les 9.600. Avui també s'ha desconfinat la urbanització d'Onda, que encara quedava sota aquesta mesura.
0: I mentrestant, a Madrid i a Ávila s'ha aixecat l'estat d'emergència declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc continua estabilitzat.
9: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: Ara bé, tot i aquesta evolució favorable de les darreres hores, encara queden un miler de persones evacuades de la Comunitat de Madrid i ara diversos municipis comencen a afrontar els desperfectes provocats per les flames. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
10: Bon dia. Pelayos de la Presa encara no té la llista completa del que ha destruït l'incendi, però les flames van envoltar totalment el poble. El nucli urbà es va salvar, però els afores i les urbanitzacions, almenys una vintena de cases estan completament calcinades, hi ha un centenar de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic està molt afectat i la zona del pantà, un pol d'atracció de visitants, ara és una de les imatges més colpidores del desastre. El paisatge s'ha tornat negre i gris, hi ha clubs cremats i el càmping es pot dir que ha desaparegut. Toca refer-ho i l'alcalde, que ens ha atès abans de parlar amb els tècnics de la Comunitat de Madrid que han vingut a oferir suport, admetia que els que han perdut les cases ho tindran molt difícil per poder quedar-se.
11: No tenemos vivienda pública, no tenemos vivienda social, no hay una casa en alquiler porque el tema de la vivienda está complicadísimo y no hay manera de encontrar ahora mismo. Si aunque el ayuntamiento dijera, venga, vamos a buscar cuatro casas para alojar a estas familias, no encontraríamos dónde.
10: La Comunitat de Madrid s'ha compromès a buscar los hotels mentre troben pisos de lloguer assequible on es puguin instal·lar, però aquí no podrà ser. L'altra preocupació del poble és què passarà amb el que fins ara ha estat la principal font d'ingressos d'aquesta zona, un paradís natural que traia milers d'estiuejants. L'Àngela és la perruquera del poble.
12: La gente que tiene apartamentos turísticos, que tengo clientes que tienen apartamentos turísticos, ya pues no sabemos qué va a pasar, porque es que para ver esto te quedas en Madrid o te quedas en tu ciudad.
10: De moment toca salvar l'emergència, netejar, llançar el que ja no es pot recuperar, arreglar el que es pugui i fotografiar detalladament els danys per reclamar les assegurances el que es pugui cobrar.
0: I ara ens mirem l'emergència humanitària que es viu a Ceuta. Perquè entre 250 i 300 migrants estan arribant cada dia a Ceuta nedant. Equips de rescat de la Guàrdia Civil alerten que la situació és insostenible i que molts dels que arriben o que moren pel camí són nens i adolescents. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, reclama que es declari l'emergència nacional davant un fenomen que, segons alerten, va més enllà de l'habitual repunt migratori dels estius. Les ONG posen l'accent en la falta de recursos de les zones frontereres. Cèlia Sarnades.
13: Doncs sí, estan arribant per mar molts menors i també famílies senceres, i en pocs dies s'han trobat més de 10 cadàvers d'ofegats. Ens ho ha explicat a 3Cat Info el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, Rashid Sbihi.
14: Están llegando adolescentes, niños, mujeres. De hecho, la gendarmería marroquí rescató estos últimos días a una familia al completo con niños menores de edad. Te voy a pasar un dato que es estremecedor. Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
13: Molts dels migrants es posen a nedar des de la ciutat d'Efnidek, al nord del Marroc, amb mitjans precaris.
15: Cada uno están utilizando los artilugios de los que disponen. Hay muchos nadadores que utilizan trajes de neoprene, otros flotadores que utilizan nuestros hijos cuando los llevamos a la playa. Sí. Arrojan al mar de playas que están a unos 3 kilómetros de nuestra ciudad. Mar adentro, travesías de 4, 5, incluso 8 horas, poniendo en grave riesgo su vida y también poniendo en grave riesgo la vida de los guardias civiles que acuden a su rescate.
13: Hi ha imatges de desenes de flotadors efectivament davant les costes de Ceuta. El centre d'acolliment de la ciutat, el CETI, té 512 places, però ara acull 700 persones i centenars més s'apilonen a l'exterior. La sobreocupació als centres de menors és del 2.400%. El president de Ceuta, en una entrevista a la SER, parla d'emergència.
16: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
13: També en una entrevista a 3CAT Info, Miguel Ángel Morales, que és el director de la Fundació Sur Acoge, que agrupa 11 ONGs d'Andalusia, Ceuta i Melilla, denuncia el que ell considera el problema de base.
17: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas en una ciudad que al final no deja de ser un punto fundamental de la frontera entre Europa, la Unió Europea i África, ¿no?
13: Tant el govern de Ceuta com els equips de rescat, però, vinculen aquesta situació a la recent sentència del Tribunal Suprem que ha prohibit la devolució en calent dels migrants que arribin a Espanya nedant.
0: Doncs tota aquesta situació que es viu a Ceuta contrasta amb el discurs públic triomfalista que ha fet el rei del Marroc, Mohamed VI, coincidint amb el 37è aniversari de la seva coronació.
13: Doncs sí, Mohamed VI ha destacat les millores agrícoles, econòmiques i de protecció social al país i ha lloat l'estabilitat política i institucional del Marroc.
18: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política i institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 3, una pausa i ara mateix tornem.
19: Catalunya migdia.
20: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
22: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
23: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
24: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
25: Catalunya migdia.
0: I ara ens mirem al món perquè Rússia ha tornat a atacar massivament Ucraïna. Ha estat aquesta nit amb 70 míssils i 280 drons a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Ha matat almenys 8 persones, entre les quals 3 menors, i n'ha ferit més d'una setantena. Un dels míssils ha caigut en una zona deshabitada de l'est de Polònia, sense causar cap ferit. El primer ministre ha condemnat la violació de l'espai aeri, però també ha assegurat que no veu motius per pensar que Polònia fos l'objectiu. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Les defenses ucraïneses han abatut 260 dels 280 drons i part dels míssils, però un dels projectils ha caigut a una casa de Kryvyi Rih i ha matat tota la família, 3 adults i 3 nens de 5, 11 i 17 anys. Al Lviv, molt a prop de la frontera polonesa, l'Oksana ha salvat la vida pels pèls. Explica que l'exèrcit rus ha fet un double tap al seu edifici, és a dir, que ha llançat un segon atac contra el mateix objectiu quan ja havien arribat els equips de rescat i bombers, un atac militar que sovint pot constituir un crim de guerra.
2: Érem en una habitació de casa quan els bombers van començar a apagar el foc. Aleshores hi va haver una altra explosió. Un míssil va detonar i la metralla ens va impactar. Crec que alguna cosa va esclatar mentre els bombers apagaven el foc.
1: Rússia només ha confirmat l'atac a objectius militars ucraïnesos. De moment, però, no ha fet cap valoració sobre el fet que un dels seus míssils hagi entrat a l'espai aeri de Polònia. A l'est del país han sonat les sirenes antiaèries aquesta matinada i s'han activat els avions de combat. Finalment, s'ha trobat un cràter amb restes metàl·liques d'un artefacte que no ha provocat danys ni ferits.
0: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. Després d'una pausa de 5 dies, la guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força i s'expandeix de nou ara amb un incident fins a Egipte. Jordi Baró.
18: L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que hi respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran. Amb la represa de les hostilitats, el preu del petroli va pujar ahir significativament i avui s'ha estabilitzat al voltant dels $90 al barril de Brent.
0: Doncs amb tot aquest clima bèl·lic, que aquest mes ha tornat a pujar la inflació. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. De mitjana, són un 3,5% més cars que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al mes de juny. Tot això segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Mireia Sala.
2: La represa del conflicte ha encarit el petroli i el gas i, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
3: Estem amb una volatilitat tremenda, fins i tot dels nivells de conflicte, no? I, per tant, com hi ha volatilitat dels nivells de conflicte, també tenim una alta volatilitat dels preus dels petrolis i del gas, que és el que més influeix sobre els preus energètics, no?
2: Alhora s'han sabut les dades de creixement de l'economia espanyola. Malgrat la guerra, manté el ritme. D'abril a juny ha crescut un 0,7% intertrimestral, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. En termes interanuals, el creixement ha estat del 2,7%, el mateix que el primer trimestre.
0: Els darrers dies han circulat continguts, sobretot a xarxes socials i també alguns mitjans de comunicació, sobre una possible nova apagada. Tot això perquè Red Eléctrica està demanant a les indústries que es desconnectin de la xarxa perquè no hi ha prou energia per tothom. D'entrada, val a dir que mai es pot descartar una apagada general com la que ja hem viscut, però sí que podem explicar que aquesta petició de Red Eléctrica no significa en cap cas que la xarxa estigui al límit, ni tan sols que ens trobem en situació d'emergència. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraiva.
4: El cert és que els dies 15 i 22 de juliol, cap a les 10 de la nit, Red Eléctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica per enviar l'energia a altres llocs on era necessària. Els dos cops va ser perquè hi havia un pic de demanda per l'onada de calor i, a més, un dèficit puntual d'energia eòlica sumat en un dels dos dies a que Vandellòs 2, la central nuclear, estava aturada per una avaria. En aquesta situació, Red Eléctrica té diversos mecanismes per regular on va l'electricitat que s'està produint. Un d'aquests procediments és el que es va activar i que preveu demanar a les indústries que deixin de consumir com a màxim a més durant dues hores. Això, però, no és un mecanisme d'emergència ni vol dir que la xarxa estigui al límit. És un procediment establert al qual les indústries s'hi apunten voluntàriament i, a més, les que s'hi apunten cobren, tant si se'ls demana desconnectar-se com si no. És un mecanisme dels diversos que hi ha per fer la xarxa més flexible i adaptable. Des del 2022, quan es va posar en marxa aquest sistema, s'ha activat 8 vegades. I tot i que mai es pot dir que no tornarem a viure una gran apagada, no és cert que tot plegat indiqui que la xarxa elèctrica estigui en un moment crític.
0: Hem parlat de la xarxa elèctrica i ara parlem de la fibra òptica, perquè la Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis de les Terres de l'Ebre, que són més petits. Forma part del projecte que fa anys que s'està aplicant a la demarcació per construir les canalitzacions per les vies de la seva titularitat. Després, la Generalitat o les empreses privades fan arribar la fibra a tots els pobles. Tarragona, Manestestre.
5: El projecte beneficiarà Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una microrasa al lateral de la calçada principal de carreteres locals on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra. La Diputació ja fa 7 anys que està fent aquest tipus de desplegament i ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castell és la diputada d'Infraestructures.
6: I hem escollit en aquest sentit també pues, pobles petits, com podeu veure, en primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
5: Els alcaldes de Mas de Barberans, Daniel Lleixà, i de La Fatarella, Jordi Rius, creuen que la fibra els ajudarà a democratitzar l'accés a una connexió d'internet de qualitat.
7: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i l'equitat també en serveis.
8: La gent que ha tornat de la ciutat cap al poble tindrà la fibra òptica soterrada, crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
5: Fins ara s'han fet 220 quilòmetres de canalitzacions. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà 1 milió d'euros més en noves canalitzacions per a fibra òptica al Priorat.
0: Diversos països europeus, com ara Alemanya o el Regne Unit, pateixen una situació de sequera que, entre d'altres, està afectant els grans rius. És el cas del Rin, la via fluvial de mercaderies més important d'Europa. Juntament amb el Danubi i el Roine, són utilitzats per transportar-hi cada any al voltant de 300 milions de tones, 4 vegades el volum que mou el port de Barcelona. Els nivells baixos d'aigua posen la navegabilitat en perill i afecten la indústria més propera. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. Una franja de sorra creixent fa dies que escanya el curs de l'aigua del Rin. De moment, les barcasses encara esquiven l'obstacle, però la situació s'està complicant. El poble de Caop, a Renània Palatinat, es mesura el gruix de la làmina d'aigua. El nivell òptim són entre 2 i 3 metres. Actualment ha caigut a 28 centímetres. Això té conseqüències greus. Markus Erdmann, cap del Departament de Navegació Fluvial d'Alemanya.
25: Ja no es pot fer la càrrega completa. Per tant, per transportar la mateixa càrrega, has de fer servir més vaixells amb càrregues més petites. Òbviament, això encareix i complica l'operativa.
9: A Múnich, les fonts públiques van deixar de rajar a mitjans de juliol. L'Ajuntament va tallar l'aigua per estalviar. Netejar el cotxe particular ja només es pot fer als túnels de rentat. Fa falta que plogui. Dominic Krause, alcalde de Múnich.
26: Per recuperar els nivells normals d'aigua amb les nostres captacions, caldria que plogués unes quantes setmanes, com a mínim una o dues de seguides. I d'això no estem ben lluny.
9: El riu Spree, al seu pas per Berlín, també es troba per sota de la mitjana. Un 70% de l'aigua de boca de la capital s'extreu del riu, una demanda que anirà a l'alça perquè la població continua creixent. També hi ha indústria que necessita molta aigua, com la gigafactoria de Tesla a Grünheide o els projectes de centres de càlcul per a la intel·ligència artificial. Alemanya, certament, tampoc s'escapa dels múltiples impactes del canvi climàtic.
0: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dona la raó a Pedro Sánchez i nega que el seu indult parcial sigui fruit d'una negociació política entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. De fet, creu que indultar-la no ha estat pel líder del PSOE plat de bon gust, Jordi Corbalán.
27: Sí, aquest matí en una entrevista a TV3, Laura Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental i que la sentència el mateix jutge considerava desproporcionada la pena de presó. L'expresidenta del Parlament no considera l'indult parcial una victòria política i encara que diu que l'alleuja saber que no haurà d'entrar a la presó.
28: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir a Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
27: Laura Borràs ha assegurat que ella no ha demanat mai l'indult i que no va participar en el procés de negociació política de la llei d'amnistia. De fet, el Tribunal Suprem va rebutjar aplicar-li l'amnistia com havia demanat el seu advocat Gonzalo Boye.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat Singapur com a exemple de convivència per desmuntar els discursos anti-immigració de l'extrema dreta i ha defensat que aquesta ciutat-estat sigui un model a seguir per Catalunya. Illa tanca avui la seva gira pel sud-est asiàtic. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa s'ha emmirallat amb aquesta ciutat-estat per defensar que Catalunya té potencial per créixer i avisa l'extrema dreta que la immigració no és un problema.
11: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
10: Illa ho ha dit des d'aquí, des del rovell de l'ou de Singapur, al barri de negocis, en un fòrum empresarial, i per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes i ha reivindicat l'ampliació del Prat.
11: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
10: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. I demà a primera hora, tan bon punt aterri a Barcelona, Illa compareixerà davant la premsa per fer balanç del curs polític.
0: Són 2:45. I ara anem a Madrid perquè el govern de la comunitat vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. També es despendrà de 4 immobles més. Ho ha acordat el Consell de Govern, presidit per la mateixa Díaz Ayuso, i ja han posat xifres a l'operació immobiliària. Esperen recaptar 20 milions d'euros que, diuen, destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
12: Hola, bon dia. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, de 485 metres quadrats, comprat per la Comunitat de Madrid i que estaria destinat a oficines, ha tingut una vida efímera. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha decidit tancar la polèmica provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ho ha anunciat avui el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, junt amb 4 immobles més, propietat de l'administració madrilenya.
13: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, el, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
12: Uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid per pal·liar els danys provocats pel pitjor incendi forestal a la Comunitat de Madrid.
0: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar l'últim crim masclista a Catalunya de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. La víctima de 34 anys va morir per les ferides d'arma blanca provocades suposadament per la seva parella, que van detenir hores després. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi demà a disposició judicial. Miquel Jarque.
14: És la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Després del minut de silenci, la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
15: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
14: Estava en procés de separació i els dos fills de la parella rebien assistència dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la dona arran d'una denúncia presentada per la seva parella per una suposada agressió contra ell i els fills en comú.
0: El Servei Català de Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar infraccions com ara l'ús del mòbil o no portar el cinturó de seguretat. L'aparell està en període de proves amb l'objectiu que entri en servei a partir del nou pla de seguretat viària de l'any que ve. La Roca del Vallès, Marta Vallès.
1: Bon dia. Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars amb intel·ligència artificial. Les proves s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 més a la P7 a la Roca del Vallès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual.
16: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure què passa a la falda, si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
1: El nou radar és un carro amb rodes, com els nous de velocitat, que es pot portar on calgui. Porta dues càmeres, una que fotografia els vehicles de lluny i l'altra que capta l'interior quan passen a la seva alçada. Les proves han donat al voltant d'un 64% de fiabilitat, però el sistema es continua millorant. De 10 països on s'han fet aquestes proves, Catalunya és el tercer on més infraccions en l'ús del mòbil i el mal ús del cinturó s'han detectat. Al migdia i en dies feiners és quan es cometen més d'aquestes infraccions. Al cap de setmana baixen. Aquí el nou sistema s'incorporarà en el pla de seguretat viària que es desplega l'any que ve.
17: Catalunya migdia.
0: 2:45. El Grec tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat. Amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Barcelona, Marta Vives.
19: Durant un mes s'han desplegat 96 espectacles, un 58% dels quals en català i un 44% liderats per dones en 58 espais diferents de la ciutat. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. Entre alguns dels espectacles que han aconseguit un 100% de l'ocupació total hi ha l'inaugural, l'òpera de Tres Rals, també el de Florentina Holzinger, el concert de les Flors Prohibides o les cançons dels 50 anys del Grec, el muntatge de dansa sud-coreà Mulgil o el concert de Maria Arnal i Lídia Pujol a la Sagrada Família. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat orgullosa d'aquesta edició.
20: Poder fer un festival que sigui amb aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara, que si no estàs, lo perdis i no podràs després tenir la sensació d'haver estat.
19: Un dels protagonistes col·laterals d'aquesta edició ha estat la calor, en especial en els espectacles a l'aire lliure. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat què és una reflexió que s'han de
21: fer. Haurem de reflexionar en el futur sobre la calor, no tant per al públic, però què és els assajos i el procés de producció de l'espectacle previ a la posta en escena.
19: El pressupost del Grec d'enguany ha estat de 4 milions d'euros.
0: Convertir Barcelona en el principal referent del videojoc al sud d'Europa, però tot això sense renunciar al català. És el gran objectiu del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà la primera edició aquesta tardor. La visitat a Barcelona, la Montse Mas.
22: El nou certamen, que tindrà lloc del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc, neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i el Retro Barcelona, tres fires importants del videojoc a Catalunya que ara uneixen forces per fer de Barcelona una finestra al món per al talent català. David Pou de Vida, portaveu del Saga Barcelona Game Fest.
23: Impulsem aquest projecte convençuts que la normalització lingüística també passa per espais d'oci, de cultura, d'innovació. Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge. Els visitants podran descobrir i jugar al voltant d'una seixantena de videojocs disponibles ja en català, dels més de 300 punts de jocs totals que tindrà l'esdeveniment.
22: La intenció és reunir més de 20.000 visitants al voltant d'unes 80 activitats, entre trobades de negoci, proves de novetats i competicions d'esports, entre altres. La imatge del certamen porta la signatura de l'il·lustrador i dissenyador de videojocs Conrad Rosset, autor de títols tan reconeguts internacionalment com Neva o Gris.
0: Doncs dels videojocs, ara ens n'anem a l'art. Perquè el targarí Josep Minguell, un dels pocs artistes del món especialista en pintura mural al fresc, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli. Ja ha començat a treballar en el mural que s'instal·larà l'any que ve al museu dedicat a Gozzoli a la Toscana. Minguell és especialment reconegut per haver pintat més de 1.000 metres quadrats a l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega i té obra en diferents punts d'arreu del món. Tàrrega, Estela Bussoms.
2: L'obra que decorarà una de les parets del Museu Gozzoli de Castelfiorentino, molt a prop de Florència, serà un fresc fet amb pigments minerals que representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una imatge gairebé inèdita. Per Josep Minguell es tracta d'un cara a cara artístic entre pintura al fresc contemporània i renaixentista que viu com un repte majúscul.
3: En aquest cas, que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada i ubicada en un lloc que té un significat molt fort dins el món de l'art i per això l'elaboració em fa por.
2: L'any passat Josep Minguell ja va pintar un mural en un tabernacle de la mateixa ciutat de la Toscana. En aquell cas, mesos després, l'obra es va arrencar amb la tècnica de l'estrapo i l'any que ve s'exhibirà a Catalunya en una exposició itinerant que passarà per Lleida, Solsona i Tarragona.
0: I el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars, es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
4: Les primeres actuacions previstes per a principis d'agost permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
6: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
4: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
0: Consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo.
7: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas...
0: Ha estat als 62 anys i víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira, Valeria Obareda.
8: El van nominar 4 vegades més, entre les quals per El buen patrón i una quinta portuguesa que sentim de fons. Solo va participar en 55 pel·lícules, en nombroses sèries de televisió i també en obres de teatre. La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball que encara no s'ha estrenat.
0: Catalunya migdia. Ernest Macià, bon dia. Comencem els esports perquè el Barça rep la denúncia de l'Atlètic de Madrid per parlar amb un dels seus jugadors esquenes del club matalasser.
17: Sí, l'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per parlar amb Julián Álvarez, jugador davanter de l'Atlètic de Madrid, que està en contracte en vigor amb l'Atlètic. La Federació Espanyola, per tant, ha d'obrir expedient al Barça, que ara té uns dies, disculpeu, per presentar al·legacions.

0: Tot plegat mentre Rafinha ja entrena la pretemporada del Barça, ahir va arribar el brasiler i avui ell i també Valde ja han fet part de l'entrenament amb el grup, alternant-ho amb treball específic i de gimnàs. Ens escolta ja des de Birmingham, des d'Anglaterra, el Ramon Salmurri, que està amb l'entrenament del primer equip, pendent també d'alguna compareixença, per exemple, del porter Stegna. Com està, Ramon? Com et sentim bé, Ramon?
1: Què tal? Bona tarda, Ernest. Ara mateix el porter del Barça, Wojtek Stensna, a tenir els mitjans de comunicació. Si et sembla, l'escoltem un segon.
2: There are levels required for the club, so I'm still here as long as I feel needed and I feel like I can help the team, then I'm very happy to do so.
1: Un tec que assegura que està en forma, preparat per aquesta temporada i amb ganes de seguir ajudant l'equip.
2: But in the end, if I felt I couldn't do it anymore, I wouldn't do it. Nobody could convince me. I still feel ready to perform at a high level. I believe I can use my experience to help the team. And as I said, as long as I'm useful and helpful to the team, then...
1: I té que explicar que vol seguir ajudant l'equip a sentir-se útil i seguir ajudant la resta dels seus companys a les ordres de Hansi Flick. Un Hansi Flick que, com deies, avui a la sessió d'entrenament ja ha pogut comptar amb dos futbolistes, amb la incorporació de dos futbolistes dins del grup. Rafinha, el capità que va arribar ahir, es va incorporar ahir a la concentració de l'equip avui, ja ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup, i també Alejandro Valde. Recordem que Valde porta pràcticament uns 10 dies fent treball específic. La idea és que pugui tenir minuts contra el Birmingham. Avui ha començat ja a fer una part de la sessió amb la resta dels companys.
0: Molt bé, Ramon, acabem de veure, per cert, una publicació Instagram de fa poca estona de Marcus Rashford amb una samarreta del Barça acomiadant-se.
1: Sí, Marcus Rashford estava cedit al Barça. Avui és dia 30 de juliol, acaba la seva sessió i finalment doncs ha acabat sortint, finalitzant la seva sessió i tornarà al seu club d'origen, al Manchester United.
0: Diu: estic molt agraït a tothom del Barça per fer que el meu temps aquí hagi sigut tan positiu i memorable. He gaudit cada moment, diu Rashford en aquest post, que he gaudit cada moment i m'emportaré cada record per sempre. Desitjo al club el millor i a tots els seus aficionats la millor de les sorts i tots els èxits en la temporada que comença. Visca el Barça. És el que diu Marcus Rashford, que, com diem, ha fet aquest post d'Instagram penjant una samarreta amb el dorsal número 14, aquest record que quedarà ja per sempre. I per cert, Salmurri, dèiem al principi que l'Atlètic de Madrid activa la maquinària per fer embarrancar l'operació Julián Álvarez al Barça.
1: Sí, el Barça ja ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid respecte al cas Julián. La Federació Espanyola li comunica que, conseqüentment, ha d'obrir un expedient per intentar aclarir els fets. L'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'haver negociat amb el jugador quan aquest té contracte amb el conjunt matalasser. Ara el Barça ja té constància d'aquesta notificació i properament se li comunicarà el període de dies que disposa per fer les al·legacions pertinents. T'haig de dir que l'expedició blaugrana a Anglaterra hi ha molta tranquil·litat amb les possibilitats de l'Atlètic de Madrid de que prosperi aquesta denúncia que va presentar a la FIFA i a la Federació Espanyola de Futbol.
0: Doncs sí, perquè serà la paraula de l'un contra la de l'altre, ho hauran de demostrar. En tot cas, veurem, això és un procés. Avui aquesta denúncia que ha rebut el Barça i ara les al·legacions. I per cert, Salmurri, entenc que Rafa Juste s'ha deixat veure per l'entrenament, no, el vicepresident?
1: Sí, aquest matí també ha estat una de les novetats de la sessió d'entrenament. Rafa Juste va arribar ahir la nit a Anglaterra i avui ja conviu amb la resta de l'expedició blaugrana.
0: Segueix parlant Stensna?
1: No, ha acabat Wojtek Stensna.
0: Sí, Stensna, sí. Correcte. Per cert, demà partit, eh?
1: Demà partit contra el Birmingham a 3:45 del vespre, hora catalana, a partir de les 9 en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Et sentim avui al Tot Costa.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: I tot això pel que fa al Barça masculí, perquè el femení és a punt de tancar un fitxatge històric, un fitxatge que vindria a ser el més car de la història del Barça. Ve del Manchester City, és una jugadora brasilera, perquè el Barça, Josep Gaia, ha pagat més d'un milió d'euros.
3: Sí, fins ara el fitxatge més car de la història del Barça era d'uns 500.000 euros per la davantera polonesa Eva Pajor, que va arribar procedent del Wolfsburg el 2024. Ara, Caroline Nicoli es convertirà en el traspàs més car del club blaugrana per 1,2 milions d'euros. A la xifra del traspàs s'hi afegirien uns variables variables de 300.000 euros, associats al rendiment de la jugadora, però aquests no seran fàcilment assequibles. La davantera brasilera ve del Manchester City, on ha estat una de les jugadores referents per guanyar la Lliga, marcant 10 gols i fent 5 assistències en 19 partits. Nicole arriba procedent del Manchester City. Després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández, la jugadora de 26 anys es convertirà en un dels pilars de l'atac blaugrana, després de la sortida de Salma Parayuelo.
0: Molt bé, i no tot són arribades a Can Barça, també hi ha més sortides al marge de les que ja tenim controlades aquesta pretemporada, doncs la deu d'Alexia Putellas, Mapi León i companyia, eh?
3: Sí, ara s'hi afegirà a la llista Julia Dragoni, que està a punt de signar pel Chelsea per mig milió d'euros més variables. Dragoni, que va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023, només ha jugat 7 partits amb la samarreta blaugrana i ha estat cedida a la Roma les dues darreres temporades, on ha marcat 12 gols en 41 partits. D'altra banda, el Barça ha anunciat la possibilitat de jugar un amistós contra el Manchester City el 15 d'agost a l'estadi del conjunt anglès. Aquest seria el segon partit de pretemporada després del que es jugarà contra el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
0: L'Espanyol va jugar ahir el seu quart partit de pretemporada i va empatar 2 al camp del Barley. L'equip de Manolo González no va mostrar la seva millor versió, però continuen invicte Sergi Andreu en aquesta preparació.
4: Sí, l'Espanyol es va avançar molt ràpid al minut 4 amb un gol de Jofre Carreras, després d'una bona pressió i una recuperació de pilota a l'àrea del Barley. El conjunt anglès, però, va igualar el partit només un minut després. El Barley va sortir millor a la segona part, només va necessitar 2 minuts per fer el segon gol, després d'una errada de Riddle a la sortida de pilota. L'Espanyol va empatar el 85 amb un cop de cap de Quique García a la sortida d'un corna. El mateix Quique García reconeixia que li agrada jugar en aquest ambient anglès i que els gols l'ajuden a anar guanyant confiança de cara a l'inici de temporada.
5: En esta afición, en estos estadios, pues la verdad es que es súper bonito, me recuerda a viejos tiempos. Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos.
4: Quique García, que és de moment amb 3 gols el màxim golejador de la pretemporada per ICA, el segueixen Bausa i Marcos Fernández amb 2. També vam sentir ahir Urco, que va jugar els 90 minuts i li treu ferro al resultat.
6: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
4: L'Espanyol ha jugat fins ara 4 amistosos, 2 empats i 2 victòries. De moment, tots 4 amb rivals de categories inferiors. Tot i això, a l'equip de Manolo encara se li veuen massa dèficits i molt per millorar. El proper partit serà dissabte, davant del Middlesbrough, rival també de la segona divisió anglesa.
0: Bé, Sergi, et sentim avui al Tot Costa.
4: A partir de les 7.
0: Fins a quarts de 9 estarem, doncs, amb l'actualitat esportiva fent F5s, actualitzant com està el tema. Com està el tema a Madrid? El Madrid està esperant fa dies fer un fitxatge que no acaba de fer públic, que és el de Yann Diomandé. Una situació que continua molt activa en aquest mercat de fitxatges és aquest Madrid que no para de evidentment, rebre i donar. El nom del dia és el de Gonzalo García, que deixarà el conjunt blanc per fitxar pel Fulham.
7: Les xifres de l'operació són les següents. El Real Madrid ven el 70% del futbolista per 40 milions d'euros. Per tant, si mai el Fulham ven Gonzalo, passaran dues coses. El 30% va per al Real Madrid i, a més, els blancs es guarden una opció de compra preferencial per al davanter en cas que surti del conjunt anglès. Qui també farà les maletes amb Gonzalo és el jove del planter, César Palacios, que també marxarà al conjunt anglès, al Fulham, en aquest cas per uns 10 milions d'euros. Allà tots dos es retrobaran amb Álvaro Arbeloa, el que va ser tècnic la temporada passada del Real Madrid. Pel que fa a les arribades, Yann Diomandé està a un pas de convertir-se en nou futbolista del Real Madrid. Fa dies que ho anem dient, l'acord amb el Leipzig està tancat i el jugador signarà per les pròximes 5 temporades. Més enllà de Diomandé, el gran objectiu del Madrid continua sent Rodri, el migcampista del City. És la prioritat al centre del camp, però l'operació continua sent complicada. El City hauria rebutjat una primera oferta de 55 milions d'euros, i si el Real Madrid vol ara insistir

0: 8 minuts i seran les 3.
1: Catalunya migdia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
5: En Joan va baixar la fonda...
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Neymar Jr. ha anunciat que no tornarà a jugar amb la selecció del Brasil.
9: El meu moment a la selecció brasilera crec que ja ha passat. He fet història, he sigut molt feliç i he viscut moltes coses i he deixat la sang, la vida. He lluitat sempre per la samarreta brasilera, però crec que ja no vull fer-ho més.
0: Ho va anunciar en zona mixta Oriol Corral després de la victòria del seu equip al Santos, que bé, el va classificar pels quarts de final de la Copa Sud-americana.
10: Sí, Neymar no tornarà a jugar amb el Brasil, és el màxim golejador de la seva selecció amb 80 gols, 3 més que Pelé, també és el màxim assistent i el segon jugador amb més partits. Neymar va jugar aquest últim partit amb el Brasil als vuitens de final del Mundial. Va perdre 2-1 amb gol de penal al temps afegit del propi Neymar.
0: Molt bé. Tornem al futbol de casa, perquè ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió. Va jugar el Sabadell, que va guanyar el Manresa per 2-1. Equip de la, recordem, el Manresa, equip de la segona federació i equip de l'entrenador del Sabadell, actualment.
10: Sí, de Ferran Costa. El conjunt arlequinat, que va guanyar amb gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria del Sabadell aquesta pretemporada. Ferran Costa, el sentirem ara, valora positivament l'actitud dels jugadors.
11: Bueno, més que la victòria o no, que al final nosaltres sempre juguem per guanyar, forma part de la nostra mentalitat, del nostre ADN, seguim sumant minuts de joc, que és important, enfrontant-hi amb un rival que fa les coses molt bé.
10: La mala notícia ha estat la lesió d'Alain, un dels nous fitxatges de l'equip.
0: Ahir també va jugar el Girona i el Girona va jugar contra un equip de la segona divisió del que serà la seva categoria enguany. Va empatar a 3.
10: Sí, contra el Castelló. El conjunt de Quique Álvarez es va avançar ràpidament als 3 minuts de joc amb un golaç de Brian Hill de falta. A la segona meitat va anar d'haver de fer un doblet perquè havia remuntat el Castelló. Va empatar a 2 el Girona, es va posar per davant i només 2 minuts després els castellonencs van fer el 3-3 definitiu. Alejandro Francés, que va jugar la segona meitat, parla i diu que està enfocat a fer una bona pretemporada per tornar al Girona a la primera divisió.
12: Yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita y bueno, al final también el club, ¿no? La gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs y bueno, la verdad que estoy muy contento y ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
0: Aquesta és bona. El Rayo Vallecano ha tancat la porta als tècnics que enviava la Comunitat de Madrid, però no una vegada, sinó dues, per iniciar les obres urgents de l'estadi de Vallecas. Avui és el segon dia que ho fan. El club madrileny ho fa després que la comunitat li retirés la concessió de l'estadi perquè falta manteniment, bàsicament, i calen reformes.
10: Si necessita reformes Vallecas, els treballadors del club madrileny continuen netejant l'estadi, tot i no tenir la concessió, i tot això sota la supervisió del vicepresident del club. La Comunitat de Madrid va presentar ahir ja una denúncia a la Policia Nacional per aquesta negativa a l'accés dins del camp de Vallecas, que s'ha repetit avui.
0: Molt bé, i aquesta tarda les federacions que conformen la UEFA, és a dir, l'Associació Europea de Futbol, es reuneixen d'emergència per tractar el possible cas de privatització a la FIFA que intenta Gianni Infantino. Demà sabrem què en surt d'aquesta reunió. I d'altra banda, desapareix un històric del futbol italià.
10: Sí, el Brescia, on va jugar Pep Guardiola després de 114 anys d'història. La justícia italiana ha ordenat la liquidació del club per un deute de prop de 20 milions d'euros.

0: En bàsquet, l'elit pivot del Barça, Torniga i Xengueli, abonarà durant aquesta tarda els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i d'aquesta manera poder fitxar pel Dubai de Xavi Pascual, amb qui la setmana passada va tancar un acord. Ara el Barça centra a buscar dos jugadors, un 5 titular i un elit pivot suplent. Això sí, el requisit és que no siguin extracomunitaris, perquè ja ho té ple el Barça el cupus de jugadors extracomunitaris. Aquest matí, per cert, hem sabut que un ex del Barça aquest any, Miles Norris, signava pel Bayern de Munic. L'exalé del Barça ha signat per dues temporades. I avui estarem pendents, és la prèvia, de les hores prèvies d'aquest europeu de natació artística, perquè demà hi tindrem molts catalans. Demà comença el Campionat d'Europa, que aquest any es fa a París, on hi participa, Josep, la selecció espanyola, amb un equip, diria que amb 7 catalans.
1: Sí, un equip ple de catalans, 7 jugadors, com bé has dit, on s'enfronten els millors especialistes del continent al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, en un campionat que durarà 6 dies. Uh-huh. Durant el campionat es faran diferents proves, masculines, femenines i mixtes, com ara individuals, duets, competicions per equips i ballets acrobàtics. El campionat d'enguany comptarà amb la participació de Rússia, 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les restriccions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre Rússia i Ucraïna.
0: Ja ho vam veure en waterpolo la setmana passada, el retorn de Rússia a l'esport internacional, doncs de mica en mica és un fet, és un desglàs, un desgel, com també ho és que la selecció espanyola, doncs com dèiem, fa una estona, ara sentirem Andrea Fuentes, és molt catalana, no només hi ha 100 nedadors, és que també hi ha la seleccionadora.
2: Arribem en un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil, però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt de que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: La selecció espanyola arriba al campionat europeu com una de les seleccions destacades de la competició després d'aconseguir una de les millors actuacions de la seva història en el campionat del món del 2025.
0: Molt bé, gràcies, Josep. I acabem amb una nota també de bàsquet de fa poca estona, i és que el Panathinaikos fitxarà Silvan Francisco, base que el Barça tenia lligat al febrer i que va optar doncs per canviar i marxar a França, a l'Asvel, però els problemes econòmics del club francès han fet que el Panathinaikos, abonant 500.000 d'euros, se'l pugui quedar. I perquè us feu una idea de fins a quin punt està pujant el bàsquet a nivell europeu, aquest jugador guanyarà 3.500.000 d'euros bruts anuals. Estem parlant de 3 anys, per tant, pràcticament 10 milions. El jugador ja és Atenes. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2, aquí, a Catalunya Ràdio.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio.
2: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, la millor música.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 30 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 31, el ple ordinari del mes de juliol. Començarà a les 11 del matí, es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. D'aquí uns minuts parlem dels punts de l'ordre del dia. Abans, repassem altres notícies, són els titulars. Calafell viatja en el temps amb el Festival Terra Ibèrica i la mirada posada en l'astronomia antiga. Onze hectàrees i mitja cremades a l'incendi d'aquest passat dimecres a Mas Llorenç. L'Arbós del Penedès transformarà l'entorn de l'antiga cooperativa amb més de 8.000 metres quadrats de zones verdes i habitatge protegit. Operatiu de la Guàrdia Civil contra una organització criminal dedicada al tràfic de droga al Camp de Tarragona i al Penedès. Els agents han fet escorcolls a Calafell, Cubelles, Vilafranca del Penedès, entre d'altres poblacions. Els Mossos d'Esquadra investiguen 36 casos de tràfic de persones, identifiquen 24 víctimes i fan 32 detencions entre el 2025 i el 2026. Creix l'explotació sexual en pisos particulars i es consolida la laboral en supermercats i plantacions de marihuana. L'Ajuntament d'Altafulla prepara un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat per al dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. El consistori també distribueix 6.000 ulleres homologades per a aquest esdeveniment. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El Club Meixa, ubicat a Segur de Calafell, es va fundar l'any 1981 i enguany celebra el seu 45è aniversari. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el seu president, el Francesc Bairet, i els socis Cristian Serrano i Toni López.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 31 de juliol, la sessió plenària corresponent a aquest mes. Començarà a les 11 del matí a la sala de plens a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per a streaming a calafell.tv, Calafell Televisió, i també ho podreu seguir en directe per la ràdio, en el 107.9 de la FM i online a calafell.tv. L'ordre del dia compta amb 15 punts, sumant els pregs i preguntes. Entre ells hi ha la proposta de ratificar l'acord de la Junta del Govern Local d'aprovació d'un modificat del conveni de col·laboració amb la societat Llogaràlia Calafell SL per la gestió de les adjudicacions dels habitatges de lloguer assequible. També hi ha proposta d'aprovació de diferents temes econòmics, així com, per exemple, altres donar comptes. Es presenta una moció per part del grup municipal del PSC amb les adhesions dels grups municipals d'Esquerra, UAM, PP, Vox i el regidor no adscrit, Marc Casillas, per a l'adhesió al moviment Girasol de visibilització de les discapacitats invisibles. També hi ha una moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per la reclamació d'un parc de bombers a Calafell i el reforç del servei d'emergències al Baix Penedès. Una moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per instar el Departament d'Interior i Seguretat Pública a incrementar efectius de Mossos, bombers i agents rurals al Baix Penedès i garantir l'execució territorial dels pressupostos de la Generalitat. Aquests i altres són els punts que formen part de la sessió plenària que es durà a terme demà divendres a Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Del 30 al 2 d'agost, La Ciutadella Ibèrica de Calafell es converteix un any més en l'epicentre de la divulgació històrica a Catalunya amb una nova edició del Festival Terra Ibèrica. Enguany, el fil conductor del certamen gira entorn de l'observació del cel en el Mediterrani antic, explorant com les societats d'ara, fa 2.000 anys, interpretaven els fenòmens astronòmics. Sota l'organització d'Ibercalafell i Calafell Històric, les jornades aconsegueixen fusionar el màxim rigor científic amb l'entreteniment familiar, a través d'un programa ric en experiències lúdiques i immersives. El festival compta amb propostes adaptades a tots els públics durant 4 dies de durada. Avui hi ha la inauguració i cinema, avui 30 de juliol, al Centre Cívic i Cinema Iris, amb la presentació de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric, seguida per la projecció cinematogràfica d'Indiana Jones i El Dial del Destí. Escoltem a la Georgina Castells, des de Calafell Històric.
3: Comencem amb la inauguració. La inauguració, per dir-ho d'alguna manera, és doble. Fem dues activitats. La primera és... Hem portat una exposició, que és una exposició itinerant, que s'ha creat des del Museu d'Arqueologia de Catalunya, perquè bueno, la Ciutadella fa molts anys que forma part de la Ruta dels Ibers, i llavors s'ha volgut celebrar aquests 25 anys de l'existència de la ruta. I és una exposició doncs, que fins ara, fins ahir, va estar a Olèrdola, i just ahir, amb alguns problemilles que altres, la vam aconseguir portar fins aquí. Temes de logística del transport, però ja la tenim instal·lada, o sigui que perfecte. És una exposició que fa un resum molt concret i molt ràpid de totes les tribus que formen part doncs, del món ibèric d'aquí de la zona del nord-est. No? Hi ha un plafó doncs, dedicat a nosaltres, per dir-ho així, la Cusatània, però trobarem també plafons que parlen doncs, de la Ilergèsia, de la Laietània, perquè així la gent pugui tenir una mica una idea no? general de com era i com es distribuïa aquest món ibèric fa més de 2.000 anys.
0: Durant aquest cap de setmana hi ha moltes més activitats. Per exemple, el 31 de juliol es celebrarà la Iberotarda i la nit de recreació. La tarda s'enfocarà al públic infantil donant pas a una de les grans apostes del festival. Les recreacions i les visites nocturnes teatralitzades a l'interior del recinte arqueològic a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. El dia 1 d'agost destaca l'activitat familiar Construïm com els Ibers a les 11 del matí, on els assistents podran replicar les tècniques constructives ancestrals. De fet, a la nit es repetiran les recreacions dedicades a les ciències antigues. La cloenda serà el 2 d'agost. El festival tancarà les portes al migdia amb les últimes visites guiades especials i l'anomenat Ibermut. L'organització recorda que les places per a algunes de les activitats són limitades i per aquest motiu es recomana formalitzar una reserva prèvia enviant un correu electrònic a calafell@calafell.cat o trucant al telèfon de contacte de l'Ajuntament.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els bombers de la Generalitat han treballat aquest passat dimecres en un incendi de vegetació forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès. El cos d'emergències va informar que la intensitat del foc havia baixat considerablement ja per la tarda i es va poder estabilitzar. Segons els agents rurals, el foc ha afectat aproximadament unes 11 hectàrees i mitja. De fet, hi van treballar més de 50 dotacions terrestres, 6 helicòpters i un avió de vigilància. Protecció Civil va enviar un missatge és alert ordenant el confinament de 500 persones als nuclis de Mas Llorenç i Mas Abornès i urbanitzacions de la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També es van tallar el trànsit algunes carreteres i els punts quilomètrics 17 i 20.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Arbós del Penedès fa un pas endavant en la transformació urbanística amb l'inici del projecte de reparcel·lació i urbanització de l'àmbit de l'antiga cooperativa agrícola. L'actuació permetrà recuperar aquest espai històric amb noves zones verdes, habitatge protegit, serveis i equipaments públics. L'Ajuntament i la promotora han impulsat aquest projecte després de 3 anys de treball conjunt amb la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès per definir una proposta viable que permeti permeti desenvolupar aquesta zona. Entre les principals actuacions destaca la creació de 8.119 metres quadrats de noves zones verdes i espais lliures d'ús públic que milloraran la connexió de l'àmbit amb la resta del municipi de l'Arboç. Un dels elements més destacats serà la preservació de l'antiga cooperativa agrícola, tant a l'edifici com en els terrenys annexos, amb una superfície de més de 3.400 metres quadrats. Seran cedits gratuïtament a l'Ajuntament perquè puguin destinar-se a futurs usos públics. El projecte també inclou una renovació integral de les infraestructures amb una nova xarxa d'enllumenat LED, clavegueram, mobiliari urbà, arbrat i nous itineraris per a vianants, amb l'objectiu de millorar la seguretat, la mobilitat i la qualitat urbana. Pel que fa a l'habitatge, l'ordenació urbanística permetrà construir edificis plurifamiliars, reservant més de 5.000 metres quadrats de sostre a habitatges de protecció oficial, reforçant així l'oferta d'habitatge assequible a l'Arboç. A més, la urbanització deixarà preparat el terreny perquè en una segona fase s'hi desenvolupin nous projectes privats, entre els quals hi haurà una zona comercial amb aparcament i nous establiments de restauració que contribuiran a generar activitat econòmica i llocs de treball. La fase d'urbanització compta amb una inversió aproximada de 600.000 euros assumida íntegrament per la promotora. Suposa un dels projectes urbanístics més importants dels darrers anys a l'Arboç del Penedès.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a diferents poblacions, entre elles Calafell, Vilafranca del Penedès, Cubelles, Reus, al Camp de Tarragona, diferents municipis, també al Penedès. La causa està declarada secreta per decisió judicial i de moment no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. La Guàrdia Civil ha indicat que ampliarà la informació quan l'estat de les diligències ho permeti. L'actuació de la Guàrdia Civil és coordinada per la Comandància de Tarragona i compta amb la participació de nombrosos agents de diferents especialitats del cos.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: I tenim més notícies. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el 21 de juliol d'aquest 2026, en els quals han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Les dades s'han donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. Els investigadors han alertat d'un increment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, així com la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Per reforçar la detecció precoç i facilitar la col·laboració ciutadana, la policia ha posat en marxa dos nous canals de denúncia. El correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i un accés mitjançant un codi QR que permet contactar amb agents especialitzats. Les investigacions dels Mossos han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per dificultar la detecció policial. Escoltem les declaracions del subinspector dels Mossos d'Esquadra i cap de la unitat del tràfic d'éssers humans, Lluís Moreno. Explica que arran de la pandèmia els traficants han viscut una oportunitat en els pisos de lloguer temporal per dur a terme la prostitució de manera clandestina.
4: Hem vist com s'ha mogut la prostitució a pisos clandestins. Arran de la pandèmia, que ens van fer fora tots del carrer, la prostitució no es va aturar, però es va amagar en pisos de lloguer temporal i de més, i llavors els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés a tan fàcil, no?, als domicilis com els, sí que els tenim als locals de prostitució. Les ONGs tampoc també accedeixen als prostíbuls amb molta facilitat, als pisos costa més. Llavors, en aquests pisos, ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? No hi ha cap control policial i les tenen aquests pisos explotades 24 hores, 7 dies a la setmana i sense possibilitat de, amb la càrrega que ja porten, no?, de tot això que he comentat abans, víctimes vulnerables, irregulars, que amenaçades i tal, i la impossibilitat d'interaccionar en cap moment amb la policia ni amb qualsevol servei social que les pugui ajudar, les tenen en una clandestinitat que les fa encara ser unes víctimes més traumàtiques, si es pot.
0: Comenta l'explotació laboral que es fa als supermercats a la vista de tothom.
4: Ens hem adonat que tenim explotació laboral en supermercats. També en altres llocs, tallers clandestins, en molts llocs on aquesta activitat laboral no requereix d'una especialització. Però potser el tema de supermercats és el més identificable, no? Perquè estan a peu de carrer. Tot el món accedeix en algun moment, no?, a comprar alguna cosa. Tots el tenim al barri. Però no són capaços de veure o de valorar que ja, sempre que anem, que és un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona.
0: Moreno comenta el procediment que els proxenetes, que treballen online amb aplicacions com OnlyFans, utilitzen per extorsionar i explotar les víctimes.
4: Proxenetes online es dediquen a fer pujar les dones, no? Tenir-les al més a dalt possible. I aquesta feina es paga. I es paga mitjançant contractes abusius. Contractes de totes les gravacions, tots els vídeos que generis passen a ser la meva propietat, de les visualitzacions tot quedaràs un percentatge mínim i hauràs de fer en principi el que vulguis, però després jo, com que no pujas de visualitzacions, et demanaré que facis més coses, fins que arriba un moment que la dona perde el control de les seves gravacions, dels seus vídeos, i passen a estar a mans del proxeneta. I aquí es produeix l'explotació. El 90% dels guanys són meus, has de fer els vídeos que jo et digui com et digui, perquè tenim un contracte aquí signat que si l'incompleixes, i si a més, com que els vídeos són meus, a part d'en aquesta plataforma més o menys tancada, els puc difondre en obert, no? Llavors la teva família sabran a què t'estàs dedicant.
0: Durant el 2025, els Mossos d'Esquadra han iniciat 27 investigacions relacionades amb el tràfic d'éssers humans. Durant el 2026, fins al 21 de juliol, han iniciat 9 investigacions més, un fet que ha elevat el total a 36 investigacions en poc més d'un any i mig.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Ajuntament d'Altafulla prepara un ampli dispositiu de mobilitat, seguretat i informació ciutadana per a l'eclipsi del 12 d'agost. L'operatiu estarà coordinat per la policia local d'Altafulla i es centrarà a l'entorn del Mirador dels Munts, l'ermita de Sant Antoni i la zona del carrer de la Bassa, espais que es preveuen com a principals punts d'observació de l'eclipsi. El mateix dia, a partir de les 3 de la tarda, restringirà l'accés al Mirador dels Munts i també als carrers de la Bassa i de l'ermita. Així mateix s'habilitarà l'aparcament del Roquissà per autocaravanes i furgonetes. L'Ajuntament d'Altafulla també distribuirà entre aquesta setmana 6.000 ulleres homologades per l'observació solar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: El Club Meixa, ubicat a Segur de Calafell, es va fundar l'any 1981 i enguany celebra el seu 45è aniversari. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el seu president, el Francesc Bairet, i els socis Cristian Serrano i Toni López. Benvinguts a Calafell Ràdio, com esteu?
5: Bon dia. Molt bé, moltes gràcies per la invitació. Bon Estem dia. Molt contents d'estar aquí.
2: Com dèiem, enguany celebrem el seu 45è aniversari del Club Meixa. Té una història, són molts anys, i ens agradaria saber com va néixer aquest club.
5: Bueno, pues en aquells anys el que es va fer va ser una promoció immobiliària a la platja, per una promotora alemana. En aquella època venien molts alemans aquí a Calafell, sobre Calafell, Cunit, etc. I llavors, doncs, es va fer uns, com si diguéssim, un hotel, tipus apart hotel, que eren totes les instal·lacions, solament jardins, després piscines, les pistes, pàrquings al costat, etc. Malauradament, el projecte pues, va fer fallida i llavors això va provocar que durant molt de temps hi haguessin molts litigis, deutes, etc., entre els antics propietaris, promotors, acreedors, etc. No? Hi han sigut molts anys de litigis, però que, gràcies a Déu, tot s'ha anat solucionant, i van poder escriturar els terrenys i el Club Esportiu Meixa, el nostre nom, per això ara és nostre, i la veritat és que cada vegada més integrats en el que és el teixit de Calafell.
2: Mm-hmm. Què us uneix al Club Meixa? Doncs
5: pues mira, el que diem sempre, l'espírit Meixa, perquè allà hi ha persones que venen d'Aragó, venen de Madrid, venen de Catalunya, venen de Navarra, de La Rioja, venen de molts puestos, però aquí, la veritat sigui dita, és que tothom és el que sé, es posa el pantaló curt, ve a gaudir, ve a disfrutar, no ve a renyir ni barallar-se, senzillament és un espírit que es diu Esprit Meixa, a més es parla, i una vegada que s'arriba aquí, la gent ve a gaudir, a disfrutar. Sí. I això és l'important del club.
2: Però des de quan esteu vinculats, Toni, Cristian?
6: Jo farà 25 anys que vinc per aquí. De fet, em vaig enamorar al Club Meixa, i de fet hi han dos nanos en aquest estudi que són producte d'aquest amor, vull dir que fa 25 anys que venim per aquí. Era molt diferent llavors, ha anat evolucionant, però segueix sent un club familiar, divertit. Aquí venim a passar-lo bé. És una espècie de reducte, és un ecosistema, no sabem què és, però bueno, quan passes la Porta Blanca, doncs tu passes bomba.
7: Sí, jo sóc el més nou de tots, jo farà 5-6 anys que hi estic, perquè el Toni i jo ens coneixíem de fa ja 26 anys. Vam estudiar a la mateixa universitat, vam coincidir treballant i vam coincidir aquí a Segur de Calafell, no sabíem que estiuejàvem aquí. I llavors ell em va portar i des de llavors, doncs, sí, és, jo faig una comparació més, a vegades és com... És quan travesses aquella porta, de sobte estàs al 1984, no? És com una cosa que es manté aïllada en el temps, no? On es viu una mica tot com
2: es vivia
7: quan jo era petit.
2: Com
7: no?
2: Abans. Sí.
7: Mm-hmm. Allò, la revetlla, la festa, no? La piscina, el dinar, el xiringuito, no? Una mica té totes aquelles essències de poble, de costa, de catalana. No?
2: Aquest 45è aniversari com es celebrarà?
5: Aquí cedeixo la paraula al Toni i al Cristian, perquè són una mica l'alma mater. A més, sempre m'amaguen coses, i a última hora me les deixen anar. Llavors, pues, bueno, ells que ho expliquin, i així potser m'entero jo una miqueta més.
6: Bueno, doncs, al final, durant tot el mes, per al Club Meixa, el més fort és el mes d'agost, és quan hi ha més persones, més socis venen a passar-ho bé. Llavors, durant tot el mes farem cosetes, però hi haurà el dia 15 d'agost, fem el sopar del 45è aniversari, que serà un sopar especial, que no serà el xiringuito, que si no serà la piscina, intentarem que vingui molta més gent, i aquí hi haurà, doncs, no sé, des de focs artificials fins a regals, no? Volem fer una
7: miqueta... Sorpreses, jocs, volem fer un petit joc també com una mena de quiz per tothom, de la història del club, no? Per veure qui en sap més del club, a part de, bueno, altres coses, i òbviament, com sempre, doncs, la festa, la música, fins que ens deixin per poder ballar.
2: Quantes persones, més o menys, espereu que hi vagin en aquesta celebració?
5: Home, entre 150 i 200.
2: Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí, sí. Però recordo el 25 aniversari, que, per cert, també comptava amb Toni i Vanessa, que és la seva parella, la seva senyora, la que estava a la meva junta en aquella hora, ens hi vam celebrar i va sortir molt bé, i també vam ser unes 205-210 persones,
6: sí, sí.
5: O sigui, allà, perquè la gent va procurar venir tots en aquella festa, entens? Ara l'assumpte és que, clar, ara ja són els nets els que venen també, no? I a vegades tots els fills que volen estar no hi caben a l'apartament. Llavors, pues, bueno, la família va creixent, això sí, però per aquest dia jo crec que podrem comptar molts d'ells.
2: Clar, i en aquest quiz que referia el Christian, m'imagino que també hi està la pregunta d'on ve el Club Meixa en quant a nom, què és Meixa, què significa?
5: Bueno, aquí hi ha un parell de teories, no? Una teoria és de que un dels promotors alemany es deia Meixa, el que sigui, però per lo que vam mirar, etc., pues sembla ser que hi havia un cuirassat alemany de la Primera Guerra Mundial que es deia Meixa, que tampoc sabem exactament què significa així, eh? I llavors li van voler posar aquest nom a la promoció aquesta que estaven fent, perquè a més és una promoció per aquella època molt, molt gran. Són unes 90 vivendes o alguna cosa així, com un acuirassat, com si diguéssim, eh? I bueno, sembla ser que aquesta és una de les teories de potser el nom Meixa.
2: També volia parlar de totes aquestes activitats precisament que feu durant l'agost. Ara fareu també, com deies, hi ha gent gran, potser és el bingo, no?, el que gaudeixen més. Després hi ha colxonetes també. Hi ha una activitat relacionada amb el Mundial, que
6: sí,
2: alguna cosa hi ha allà.
6: Sí, això és cada any, a l'última o penúltima festa, fem entrega de premis, perquè som un club esportiu, llavors hi ha més de 30 campionats, no? És una passada. Hi ha tennis, hi ha pàdel, hi ha ping-pong, hi ha...
5: Petanca, bueno, que l'he millorat aquest any.
6: Millorat a petanca. I llavors, cada any fem aquesta festa d'entrega de premis, i aquest any l'hem volgut donar, doncs, una miqueta com el context mundialista, ja aprofitant que, bueno, que hi havia Mundial. Llavors, cada any busquem una temàtica, aquest any serà la Mundialista, és una entrega de premis d'aquests.
5: Sí, sí.
2: Molt bé.
7: Ara intentem que les festes siguin temàtiques, eh? Ve d'això una mica, eh? Que acostuma a haver com dia de festa, per entendre'ns, els dimarts i els dissabtes, i en la mesura del que es pugui, perquè a vegades no, tampoc et dona el cap per tenir una temàtica per cada festa dos cops per setmana, però sí que intentem donar-li una temàtica perquè hi hagi un al·licient, no? Ja sigui perquè portis alguna peça de vestir quan vinguis a la festa, perquè és, jo què sé...
6: Les màscares.
7: Sí, les màscares, no? Una festa, per exemple, una festa de màscares. O si fessis una festa de les camises hawaianes, no? Bueno, que hi hagi un al·licient o una coseta més enllà que li doni un toc a la festa i no sigui senzillament seure a sopar i posar música allà.
2: Molt bé. L'any passat doncs vam anar a fer un reportatge des de Calafell Ràdio i vam gravar també com feien natació, el pàdel, també vam estar allà mirant com feien el torneig, que era molt social. Tots aquests tornejos de pàdel, per exemple, seguireu fent? Perquè el Club Meixa, hem de dir que l'esport està molt present allà.
5: Mm-hmm. Sí, sí, sí. Es fan tots els tornejos, tennis, pàdel, amb tots els conceptes, o sigui, amb parelles, individuals, el tennis, etc. Ping-pong també es fa. Després es fa la Kings League, també es fa una Kings League, naturalment. Després està la petanca, que aquí és per totes les edats. També es fan temes ja, com si diguéssim, de dominó, de cartes, el Ramiro per les senyores i tot això que ja tenen la seva colla. Llavors, pues, bueno, o sigui, aquí hi ha activitats per tots, i quan diu que hi ha premis i tot, naturalment, és per totes les persones que vulguin fer alguna
2: cosa. Aquesta entrevista sencera en format vídeo sobre el Club Meixa ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Gràcies, Roser, per la informació esportiva. Qui els ha acompanyat? També Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Horrors.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats, a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alte Demo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alte Demo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

lefatsheng mo le leng mo re leng mo lona lefatsheng le

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Bon dia, bona hora. 11 en punt del matí. Bon dia, família. Què tal? Com esteu? Us saludem, com sempre, en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv. 107.9 FM, també en emissió online. Quan comencem, l'Obert per Vacances és el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Estarem des d'ara mateix i fins la 1 en punt del migdia, compartint molts continguts des de l'emissora municipal de Calafell. És l'Obert per Vacances. Atenció, perquè en aquest 30 de juliol del 2026 és l'última edició d'aquest magazín d'estiu en aquesta temporada 2026, ja que demà divendres tenim sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol de l'Ajuntament de Calafell, que podreu escoltar a través de Calafell Ràdio i veure a través del nostre portal web calafell.tv, per la qual cosa demà no tindrem programa. Això sí, el dissabte, amb el dissabte edition, amb el The Best Moments, tornarem a estar al vostre costat, però no de forma en directe, Per la qual cosa, últim programa d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Salutacions al Ferran Boquet, un dels companys que fem possible aquest programa. Gràcies a tots vosaltres, també, per connectar amb la nostra proposta. I engeguem el programa, com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les efemèrides musicals, la previsió del temps amb Josep Miró i la connexió amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell. Avui, a la connexió en directe, l'última de la temporada, anirem al casal d'estiu, al campus d'estiu de l'Escola Futbol Base. Fins allà s'hi està desplaçant ara mateix el David Burillo. D'aquí uns minuts connectem amb ell. Tindrem amb altres ulls l'última edició d'aquest espai d'opinió de la Sàbil Gámez.

0: Les històries de la música amb l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu. Avui coneixerem quina és la millor cançó de la història de la música segons la revista Rolling Stone. Començàvem a repassar aquesta gran llista de 500 cançons el passat mes de setembre i ara, en l'última edició d'aquest Obert per Vacances, coneixerem les primeres posicions del rànquing. Entrarem a la cuina de l'Obert per Vacances per última vegada aquesta temporada. Serà amb la Mari Herrera, del petit bistro de Segura Calafell. A l'Emergents tindrem The Great Baco, o Baco, The Great Baco. Valorarem l'actualitat del dia amb tres notícies al nostre semàfor de l'estiu. I també repassarem l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb música, tot això amb consells publicitaris. Dues horetes fins la una. És l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora. Bon dijous.
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar. I per això aquest estiu tenim Obert per Vacances. Calafell Ràdio, 107.9 FM. Les dades del dia.
0: Doncs som a dijous, dia 30 de juliol de 2026. Com cada dia comencem el programa descobrint què se celebra avui arreu del món. Hi ha dies curiosos, d'altres que conviden a la reflexió i alguns que ens recorden que amb petits gestos també podem contribuir a fer un món millor. I avui es celebra, entre d'altres coses, el Dia Internacional de l'Amistat. Una celebració proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2011. L'objectiu és posar en valor una cosa tan senzilla i alhora tan important com és l'amistat, entesa no només entre persones, sinó l'amistat entre pobles, cultures i països. L'ONU defensa que l'amistat, el diàleg i la confiança mútua són eines imprescindibles per prevenir conflictes, construir societats més justes i pacífiques. En un món cada vegada més connectat a través de la tecnologia, però sovint més distant en relacions personals, aquesta jornada també convida a recuperar el valor d'una conversa, d'una trobada, d'un missatge inesperat. Perquè al cap i a la fi, tots tenim aquell amic o amiga que sempre hi és quan la necessitem. Avui és el Dia Internacional de l'Amistat.

avui, 30 de juliol, també es celebra el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra. És una jornada, també una data molt significativa des del punt de vista medioambiental, el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra. Aquesta jornada, aquest dia, marca el moment en què la humanitat ja ha consumit tots els recursos naturals que el planeta és capaç de regenerar al llarg d'un any. Dit d'una altra manera, si la Terra fos un compte corrent, avui ja ens hauríem gastat tot el pressupost anual i des d'ara fins al 31 de desembre viurem a crèdit. Per calcular aquesta data es tenen en compte factors com el consum d'aliments, d'aigua, de fusta, de combustibles fòssils o les emissions de diòxid de carboni. Cada any la data varia. Si avancem cap a un model més sostenible, arriba la jornada més tard. Si consumim més recursos, la jornada s'avança en el calendari. Els experts recorden que reduir el malbaratament alimentari, consumir productes de proximitat, reutilitzar materials, apostar pel transport públic o reduir el consum energètic són petites accions, petits gestos que, sumats, poden ajudar a retardar aquesta data, el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra. I en aquest 30 de juliol també es celebra el Dia Mundial contra la Trata de Persones. Old pirates, yes, they rabbi. Una jornada instaurada per les Nacions Unides l'any 2013. La tracta de persones és un dels negocis il·legals més lucratius del món i afecta milions de persones, especialment a dones, infants i col·lectius vulnerables. Les víctimes són captades mitjançant enganys, amenaces o coaccions i acaben sotmeses a diferents formes d'explotació, tant sigui sexual, laboral, mendicitat forçada, matrimonis obligats o fins i tot tràfic d'òrgans. Aquesta, la que celebra avui, és una jornada que serveix per donar visibilitat a una realitat que sovint queda amagada, reclamar més recursos per combatre aquestes xarxes criminals i reconèixer la feina de les organitzacions i dels professionals que treballen per rescatar les víctimes i ajudar-les a reconstruir les seves vides. Avui és el Dia Mundial contra la Tracta de Persones. Redemption songs. Emancipate yourselves. I avui també es celebra el Dia Mundial del Pastís de Formatge. Cheesecake. Després de temes tan seriosos, arriba una celebració molt més dolça. Avui és el Dia Mundial del Pastís de Formatge, el cheesecake. Una de les postres més populars del món i, curiosament, els seus orígens es remunten a l'antiga Grècia. Es diu que ja es preparava fa més de 2.000 anys i que fins i tot s'oferia als atletes durant els primers Jocs Olímpics. Actualment hi ha desenes de variants. La més famosa, probablement, la New York Cheesecake, però també triomfen el pastís de formatge al forn, les versions fredes sense forn, el pastís basc, que s'ha convertit en un fenomen gastronòmic internacional, o les receptes elaborades amb mató, mascarpone o formatges cremosos. Una excusa perfecta per regalar-se avui una postre com és el pastís de formatge. Avui és el seu Dia Mundial. I l'última de les celebracions d'aquest 30 de juliol és la del Dia Mundial del Brodat. Acabem amb una celebració dedicada a la creativitat i a les tradicions, el Dia Mundial del Brodat. Aquesta és una tècnica artesanal amb milers d'anys d'història que consisteix a decorar teles amb fils de diferents colors, textures i materials. Durant segles ha estat una forma d'expressió artística i també una manera de transmetre la identitat cultural de molts pobles. A Catalunya també hi ha una llarga tradició de brodats amb peces de vestir, estovalles, mocadors, ornaments religiosos. Tot i que avui moltes peces es fabriquen de forma industrial, el brodat fet a mà continua molt viu gràcies als artesans, a les escoles de costura, també a les noves generacions que han recuperat aquesta tècnica com una forma de creació artística i també, per què no, de relaxació. Avui és el Dia Mundial del Brodat. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Un 30 de juliol, com avui, del 1936, va néixer Buddy Guy. Avui celebra 90 anys, déu-n'hi-do. És una autèntica llegenda del blues i un dels guitarristes més influents de la història. Ha estat una inspiració per mites com Eric Clapton, Jimi Hendrix,
Jimmy Page o Stevie Ray Vaughan. Amb una trajectòria de més de 7 dècades, continua sent una figura imprescindible del blues nord-americà. Avui fa 90 anys, Buddy Guy.

0: was just trying to use the phone.
1: Més efemèrides, més aniversaris. També és l'aniversari de Paul Anka. Va néixer un 30 de juliol del 1941. Avui fa 85 anys. Cantant, compositor i actor canadenc, va assolir la fama a finals dels anys 50 amb èxits com Diana, Lonely Boy o Put Your Head on My Shoulder. A més, és l'autor de lletres en anglès com el My Way, la cançó immortalitzada per Frank Sinatra, i ha escrit temes per artistes com Michael Jackson o Tom Jones. Avui, Paul Anka fa 85 anys.

també està d'aniversari Kate Bush. Nascuda en el 1958, un 30 de juliol com avui, la britànica és una de les artistes més originals i innovadores del pop. Va debutar amb només 19 anys, liderant llistes d'èxits. El 2022 va viure una segona joventut musical gràcies a la seva cançó Running Up That Hill, que es convertiria en un fenomen mundial novament gràcies a la sèrie Stranger Things. Avui, Kate Bush fa 68 anys.

I l'efemèride més recent ens porta el 30 de juliol del 1971. És el dia que va néixer Elvis Crespo, nascut en aquell any, ara fa 55 anys. El cantant porto-riqueny va revolucionar la música llatina amb la cançó Suavemente, un dels grans himnes de la música tropical dels anys 90. El tema va ser un èxit internacional i encara avui és imprescindible per festes, per revetlles, convertint-se en una cançó emblemàtica, la més emblemàtica de la seva carrera. Com dèiem, avui Elvis Crespo fa 55 anys. Suavemente. Amic, comencem. L'Obert per vacances. Bon dia, bona hora, família.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Ara en punt, un quart de 12 del matí, anem cap al temps. Anem a la previsió meteorològica amb Josep Miró, ja el tenim esperant al telèfon. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer la previsió meteorològica. Avui un dia més de calor, de ple estiu.
2: Sí, continuem amb aquests dies de ple i rigorós estiu, caniculars, amb temperatures doncs, que acostumen a ser les mitjanes o les màximes d'estiu. Avui, domini del sol, sí que hem tingut algun nuvolet poc destacable al matí, i ara sí que ja tenim un cel més clar que es mantindrà al centre del dia, pot aparèixer algun núvol baix a partir de mitja tarda, i durant la resta del dia passarà molt poca cosa. En quant a temperatures, com deies, molta calor. Hem tingut una mínima de 24 graus i mig, concretament, mentre que la màxima avui tornarà a enfilar-se fins als 32, amb una humitat molt alta, en aquests moments és del 82%, i per tant la sensació de xafogor intensa. Vents en conjunt febles, ara hi ha marinades entre migjorn i Garbí, més reforçades al migdia i amb una mica de marejó de la mar. De cara a demà tindrem més núvols que avui, el dia serà una miqueta més variable, sí que en domini del sol sobre el centre del dia, però més núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, més abundants que avui, i amb unes temperatures que no han de variar gaire. S'acostaran els 25 aquesta propera nit de mínima, gairebé fregant el límit de la nit tòrrida, mentre que demà tornarem a enfilar-nos per sobre dels 32, amb una humitat que continua sent molt alta i xafogor intensa. Vents en conjunt febles, en Garbí o migjorn al centre del dia, i situació marítima amb marejó més considerable a la tarda de cara a la resta de setmana. No s'esperen canvis cada setmana més sol i amb unes temperatures que es mantindran, si fa o no fa, com aquests darrers dies.
1: Doncs no tenim novetats, continuarà el calor, continuarà l'estiu, i això és el que toca, eh? Amb temperatures que es van disparant molt, també, amb aquestes onades de calor.
2: I es mantindrà, Aquestes temperatures altes amb poques variacions es mantindrà fins a mitjans de la setmana que ve.
1: Molt bé, Josep, ho deixem aquí. Avui és l'últim obert per vacances, l'últim dia del magazín d'estiu. També agrair-te a tu que ens hagis acompanyat durant aquestes setmanes. Ens retrobem des dels magazins el pròxim mes de setembre, però et continuarem escoltant des dels informatius, Josep. Gràcies, com sempre, per la feina.
2: Una abraç. Així ho farem. Bon estiu a tots.
1: Bon estiu, bones vacances, Josep. Gràcies, és el nostre home del temps, de Calafell Ràdio, de Calafell.tv. Anem un dia més cap a les platges de Calafell. Saludem el responsable del servei de socorrisme de les nostres platges, l'Agustín. Bon dia, buenos días.
3: Buenos días, Ferran, ¿cómo va todo?
1: Va muy bien aquí. ¿Cómo empezáis la jornada vosotros aquí en las playas de Calafell? ¿Cómo se presenta la jornada?
3: Bien, gracias a Dios. Hoy tenemos bandera verde, mar plano, afluencia de gente media. Hace calor lo único, así que la gente que se hidrate, que se trate de llevar sombrilla, estar a la sombra, y la gente mayor no exponerse al sol en el horario más fuerte, que es de 1 de la tarde, 12:30 a 1, hasta las 4 o 5.
1: Esta tranquilidad que tenemos ahora se va a mantener a lo largo de la jornada, ¿esa es la previsión, Agustín?
3: Dan que va a subir un poquito el viento, pero no creo que sea como para cambiar la bandera a color amarillo.
1: ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Cómo se presentó la jornada? ¿Cómo fue?
3: Ayer una jornada tranquila. Sí, es verdad que hay una persona se quebró la mano y tuvimos que llamar al servicio de emergencia, pero nada más.
1: Nada más. Pues fue una jornada más o menos tranquila y esperemos que se mantenga también esa tranquilidad a lo largo de este jueves. Agustín, hoy, como decíamos, es el último programa. Agradecerte también estas conexiones, esta información que nos has trasladado cada día a través de esta llamada telefónica. Buen servicio, buen verano. Esperemos que tengamos un verano tranquilo en las playas y también para vosotros. Muchas gracias por vuestro trabajo y hasta la próxima, Agustín.
3: Dale, y también muchas gracias a ustedes por exponer nuestro trabajo y por dejar mostrar las cosas que hacemos y informar a la gente del estado de la playa y todo. Muy buen trabajo, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, buen verano, que no tengáis mucho trabajo. Gracias, Agustín, és el responsable del servei de socorrisme de les platges de Calafell. 11:20, fem una pausa i de seguida connexió exterior avui a l'Obert per Vacances.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: 11 i 23 minuts ara mateix. Doncs vinga, últim programa de l'Obert per Vacances d'aquesta temporada 2026 i última connexió exterior. Ja sabeu que també ens agrada sortir dels nostres estudis i anar a qualsevol punt del nostre municipi. Avui és el David Burillo que surt de l'estudi i se n'ha anat al casal d'estiu, al campus d'estiu de l'Escola Futbol Base. Anem a saludar-lo. David, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ferran, i molt bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs molt bé, aquí a la ràdio.
2: Estem aquí al camp municipal Juan Ríos. Ens hem posat de les poques ombretes que hi ha aquí perquè el sol apreta. I res, veig aquí tot de nens que m'estan mirant fixament perquè comencem aquesta connexió i començarem parlant amb el Guillem Ríos, un dels coordinadors d'aquest curs de tecnificació que s'està fent aquí al camp municipal de futbol. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Explica'm una miqueta què és el que s'està fent aquests dies aquí al camp municipal.
3: Bueno, aquí dividim la setmana en 5 dies. Dilluns, dimarts, dijous i divendres fem la primera hora i mitja de tecnificació de tècnica individual. Intentem treballar amb la passada, el xut, la conducció, la rebuda. Després parem per esmorzar i refrescar-nos una mica i després ja acabem amb competició. I el dimecres anem a la platja.
2: Molt bé. No és el primer any, m'imagino, que feu aquest curs de tecnificació. Quants anys porteu fent-ho?
3: Pues portem 15 o 16 ja. Aviat arribarem a la 20a edició. El que passa és que fa 9 anys això ho portava el meu pare, que va morir, i per això el camp porta el seu nom. I ara nosaltres portem ja 9 anys canviant una mica tota la idea aquesta.
2: Si porteu tants anys fent aquest campus de tecnificació, vol dir que les coses funcionen, i de fet ja ho veiem aquí, que tenim més d'una vintena de nens i nenes. És cada setmana així, tants nens i nenes que s'apunten, aquest casal s'estima?
3: Sí, cada any hi ha hagut una mica més de nens. Pensar que cada vegada hi ha més casals a la zona, molts multiesportius, aquest any fa molta calor, vulguis o no, la calor també fa mal als nens al cap, i es costa una mica, però sí, tenim molta gent que repeteix cada any, això és bona senyal i bona sintonia.
2: Això et volia preguntar, perquè hem visitat alguns altres casals, altres campus, aquí el sol apreta i hi ha pocs arbres a la vista, per tant, com us ho feu per aguantar aquesta calor? Veig molts nens i nenes abans de la connexió que anaven amb la seva ampolla i van bevent aigua, però quines mesures preneu vosaltres doncs, per aguantar aquest sol?
3: Bueno, l'aigua és fonamental per hidratar-se bé, també, com veus, tenim les ombres de la grada, que vulguis o no, per als moments de descans i per als moments de l'esmorzar i tot això ens funciona a la mar de bé. Després doncs, tenim el sistema de reg, el sistema de griferia, el sistema de... també tenim unes... que no em surt, unes...
2: Unes mangueres.
3: Unes mangueres, i amb això intentem estar hidratant tot el que puguem tot el rato.
2: Quina setmana vau començar a fer aquest campus de tecnificació i fins quan estareu per aquí?
3: Aquesta és l'última setmana i vam començar la primera de juliol, que començava, em sembla, que el 31 de juny o 30 de juny, i fins aquesta setmana. Divendres acaba.
2: Molt bé, esgotats m'imagino, però amb energia encara i també pensant en la temporada que ara començarà, oi?
3: Sí, no, sobretot els pobres monitors que es tiren aquí a les 4 hores pel dematí amb el sol al cap i cuidant els nens i que s'ho passin bé. I sí, acabem ja, però en 15 dies ja tornem a començar, o sigui que això no para.
2: Seran vacances curtes, gràcies. De fet, ara parlaves dels monitors. Gràcies, Guillem. Anem a parlar amb un d'ells. Molt bon dia, com et dius?
4: Salvador.
2: Salvador, explica'm una mica quina és la teva tasca aquí, en aquest campus de tecnificació.
4: Bueno, aquí nos hemos dividido algunos monitores por el tema de edades de los críos que tratamos. Yo, en este caso, me he quedado con los más pequeñitos. Un poquito complicado, pero bueno, bien, aquí, bueno, mayormente lo que intentamos es hacerlo, la primera parte es un poco técnico-coordinativa en cuanto a la tecnificación, luego ya, bueno, les hacemos un poquito de tiros a puerta, sobre todo que ellos estén a gusto y que las cosas que hagan las hagan pues con ganas, ¿no? Porque si no es complicado, ¿no? Son críos muy pequeños, 5 o 6 años. Entonces, unos quieren una cosa, otros quieren otra. Bueno, intentar que todos vayan a una, que se ven bien, porque siempre hay picaparallas. Ahora no, quiero jugar, ahora me tiro al suelo a llorar. Bueno, estar con ellos ahí encima. y sobre todo vigilar mucho el tema de la salud, sobre todo con los más chiquitines. Ahí ya te digo, tenemos la manguera aquí al lado siempre, cada 20 minutos los paro, los riego, agua tenemos aquí en la nevera, traemos siempre packs para que tengan agua fría, porque con esta temperatura el agua, los grifos y demás, pues se calienta y ya te digo, traen las botellas aquí, se las llenamos y ahí seguimos, vamos, bien. Yo creo que los críos están contentos. Nosotros por nuestra parte hacemos todo lo posible, tratarlos con mucho, mucho cariño. Y bueno, yo creo que ha salido un buen campus.
2: Sí, ya podem fer una valoració positiva llavors d'aquest campus.
4: Jo crec que sí, los críos están contentos, nos demuestran su cariño. Aún así hay que, bueno, mantenerles un poquito a raya, ¿no? El tema del respeto, bueno, yo soy una persona mayor, los valores de mi época, pues quiero transmitirlos a ellos, deportividad, respeto, compañerismo, y bueno, que hay que levantar un poquito la voz, se levanta, siempre mirándoles a la cara, y que entiendan bien las cosas cuando se les explica.
2: I explica'm també, de fet, això m'ho estaves comentant fa un moment, hi ha nens i nenes que estic veient que són ben petitons i d'altres que quasi que em treuen algun dit de lo alts que són. Per tant, de quina edat a quina edat més o menys teniu nens i nenes aquí?
4: De 5 anys a 14, em sembla, sí. Els més grans, 14 a 15.
2: Molt bé, i em deies que els dividiu en dos grups, oi? Amb els dos monitors, sí, que hi ha.
4: Sí, els petits fins a 7 anys, un grup, i el resto, pues, lo pasamos a otro lado, pues desde 8 ya están grandes, porque también, bueno, hay alguno pequeño que si tiene más nivel, pues claro, con los pequeños se aburriría. Entonces pasa al grande que no desentonan ahí también, y se lo pasa mejor, ¿no?
2: Abans de fer la connexió us preguntava casal, campus, i em deien no, curs de tecnificació de futbol. Per tant, això és l'eix principal d'aquesta trobada amb tots aquests nens i nenes, és un curs de tecnificació. Explica'm si veieu millora des de l'inici que arriben dels seus pobles, perquè a més ara això ho comentarem amb ells i elles, però no tots són de Calafell, sinó que venen d'arreu. Veieu una progressió a final d'aquest curs de tecnificació en quant a la tècnica del futbol?
4: En verdad sí, porque bueno, no para de ser una tecnificación, ¿no? Entonces, el estar en contacto directamente con el balón todo el rato, pues quieras o no, se incide mucho, ¿no? Fallan, no pasa nada, repite, y esa es la, digamos, la misión que tenemos, ¿no? Si queremos que aprendan y avancen un poquito el tiempo que están aquí con nosotros, ¿no? Entonces sí que se ve cierta progresión. Había jugadores que, vamos, que se rompían los dedos de la uña, porque los pobres, y bueno, a base de insistir y de probar, a veces se frustran, ¿no? Porque, bueno, ven que no pasa nada, sigue. No quiero que sigas, no pasa nada, otra y otra y otra. Y bueno, sobre todo el tema de la coordinación, son críos muy pequeños que si luego quieren desarrollarse en este tipo de deporte, la coordinación es fundamental, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, bueno, al principio, como te comenté, siempre es un poco de pliometría, aros, vallas, ¿vale?
2: Feu moltes activitats de tecnificació, però digue'm, a veure, des de la teva perspectiva, quina és l'activitat estrella, quina és la que els nens et demanen, et reclamen, que volen jugar i que és la que no pot fallar mai?
4: Ho tenim clar, los partidos, sí, los partidos, sí, sí.
2: Molt bé, doncs si et sembla...
4: Nos gusta, pero... Claro, es trabajo. Lo otro ya es como más diversión, ¿no? Lo que les gusta, ¿eh? Lo que ven por la tele, coger el balón, ir a puerta, chutar, correr, bueno...
2: Posar en pràctica tot el que aprenen amb vosaltres.
4: Sí, eso normalmente siempre es la segunda parte del día a día, sí.
2: Molt bé, doncs si et sembla anem a preguntar-los als nens que volen parlar amb nosaltres. Molt bon dia, veniu aquí, poseu-vos en filera si voleu. Com esteu? Quin és el teu nom?
5: Mi nombre es Lucas y tengo 10 años y me he venido aquí especialmente para jugar a campus y aprender más.
2: Lucas, ets de Calafell o vens d'un altre lloc?
5: Yo vengo de Sant Feliu de Llobregat.
2: Vens de Sant Feliu de Llobregat i vols venir aquí per, doncs, per aprendre més tecnificacions de futbol. Explica'm què és el que aprens aquí en aquest curs de tecnificació.
5: Pues a ver los espacios de pasarla y aprender más y jugar mejor. Y mi objetivo es, pues, jugar bien.
2: Molt bé, ja veig que tens pinta de jugador de futbol, com si acabéssim d'acabar el partit, i m'estàs comentant una mica la jugada. Explica'm, jugues a futbol durant el curs en el teu poble, en la teva ciutat?
5: Al club no, però al col·le sempre fem partits, però ahí són molt fluix.
2: Són fluixets, no res comparat amb el que feu aquí, veritat. Molt bé, doncs moltes gràcies, anem a continuar parlant amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
5: Kiko.
2: Kiko, explica'm, és el teu primer any en aquest curs de tecnificació?
5: No.
2: No? Quants anys fa que estàs aquí?
5: Molt.
2: Molt bé. El Lucas ens deia que no és d'aquí, i tu, en el teu cas, vens de Calafell o vens d'un altre poble?
5: De Calafell.
2: Ets de Calafell. I com valores, què et sembla això de que cada, doncs, que a l'estiu vinguin molts més nens i nenes d'arreu de Catalunya i fins i tot d'arreu d'Espanya, i que vulguin alguns fins i tot apuntar-se aquí al campus? Estàs fent nous amics?
5: Sí.
2: Sí? Molt bé, explica'm, quina és la teva activitat estrella? Quina és la que més t'agrada de totes?
5: Partit.
2: Els partits. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Anem a continuar parlant amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
6: Jo em dic Laia i tinc 11 anys.
2: Laia, d'on vens? Ets d'aquí, de Calafell?
6: No sóc de Calafell, però vinc a passar les vacances. Jo sóc de Lleida.
2: Ets de Lleida, molt bé, Laia. Doncs explica'm, si us plau, què és el que fas aquí en aquest curs de tecnificació, què és el que esteu aprenent a fer i quina és l'activitat estrella, la que més t'agrada de totes?
6: El que més m'agrada de tot que faig en aquest campus són els partits, perquè m'ho passo molt bé i practico les coses, les activitats que hem fet de tecnificació abans dels partits, i pues m'agrada molt.
2: Ara a l'estiu estàs jugant a futbol, però durant el curs també jugues a futbol en algun club d'aquí a Lleida?
6: Sí, jugo en un club de Lleida que es diu AEM.
2: I com ha anat aquesta temporada? Com heu quedat? Com han anat els partits? En quina posició jugues? Explica'm una mica.
6: Bueno, jo jugo de delantera i vam quedar setenes a la Lliga, però empatades amb els 600 de punts.
2: Molt bé, llavors, valoració positiva de la temporada, oi?
6: Sí, vaig estar molt contenta.
2: I preparada per la temporada següent?
6: Sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Laia. Et deixo que vagis al camp a jugar. I tenim aquí amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
7: Em dic Biel.
2: Biel, explica'm una mica d'on vens, primer de tot.
7: Jo vinc de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Molt bé, doncs veig també que no ets de Calafell i estàs venint aquí, en aquest curs de tecnificació, a aprendre a jugar a futbol. Sí, que estic seguríssim que ja saps jugar a futbol de sèrie, de casa. Què és el que esteu aprenent aquí? Explica'm una mica.
7: Una mica de tecnificació i com podem millorar, fer passes, com xutar millor i tot.
2: És el primer any que estàs en aquest curs de tecnificació?
7: Sí, és aquest el meu any.
2: I explica'm si estàs coneixent alguna persona, ja tens alguns amics nous d'aquí de Calafell o de qualsevol altre lloc de Catalunya, però que estiguin aquí estiuejant a Calafell?
7: Bueno, havia conegut l'Aran i el Dani aquí al campus. Mm-hmm. I tinc uns amics ahí a la nostra comunitat que som uns 5 o 6.
2: Molt bé. Llavors aquí a l'estiu, a Calafell, tu passes pipa, oi?
7: Sí.
2: Molt bé. Què és el que fas? A part d'aquí en el campus, quan surts del campus, quines activitats t'agrada fer? Te'n vas a la platja amb la família, a la piscina de la comunitat? Què és el que més t'agrada d'aquest estiu? Com estàs gaudint-lo?
7: Em vaig a la piscina una hora i després em vaig a menjar.
2: Molt bé. Passeu molta calor aquí al campus o què?
7: Sí, però almenys fem unes pauses d'hidratació i estem millor.
2: Molt bé, i ja m'han dit que engeguen aspersors o mangueres i per tant aquí us ho deveu passar pipa.
7: Sí, és molt guai.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta connexió. I ens quedem amb l'última persona, Ferran, que com et dius, molt bon dia.
8: Jo em dic Aran, tinc 10 anys i jo sóc de Santpedor.
2: Molt bé, Aran, explica'm si és el teu primer any en aquest curs de tecnificació.
8: No, jo porto... L'any passat també vaig vindre que m'ho porto passant molt bé. L'any passat feia moltes coses, vaig voler repetir, i aquest any també m'està agradant molt els partits, com controlem pilota, passes, les tecnificacions i això.
2: Has vingut una setmana, dues, o portes des de que va començar aquest curs de tecnificació? Quan vas arribar a Calafell?
8: Jo vaig vindre la segona setmana de futbol, també la setmana passada, i he vingut aquesta.
2: Molt bé. I explica'm per tu quina és l'activitat estrella, la que més t'agrada, amb la que més bé tu passes.
8: M'ho passo molt bé amb els partits, però també m'agraden molt fer ràpides i això.
2: Em comentaves abans de la connexió, Aran, que ja havies fet alguna entrevista i ja se t'està notant que parles la mar de suelto i la mar de bé. Explica'm, ja per acabar, doncs, si jugues a futbol, perquè em sona que no, que ho he sentit, que no jugues a futbol, sinó que jugues a bàsquet. Sí. Vaig equivocat?
8: No. Jo jugo a bàsquet a la Salle Manresa, ara m'he canviat d'equip i estic a l'Artés. Espero fer una bona temporada l'any que ve, la veritat.
2: Segur que sí. Doncs et deixem que vagis a jugar a futbol. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
8: Adeu.
2: Doncs com veus, Ferran, aquí s'està sota el sol. Ara ja m'han deixat sol aquí a l'ombreta, però els veig aquí tots al camp de futbol, com van controlant la pilota. Ja, bueno, es veu clar que s'ho passen pipa i que és una molt bona opció, doncs, per això, per augmentar la tecnificació amb aquest esport, doncs, tan practicat aquí, el futbol. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, David. El David Burillo, avui des d'aquest curs de tecnificació de l'Escola de Futbol Base, ha estat l'última de les nostres connexions aquesta temporada 2026 de l'Obert per Vacances.

0: 2018, des de l'àlbum La Gran Vida. Són els calafellencs Buhos. Guillem, en Jaume i companyia. I aquesta, com ens agrada, L'Estiu és llibertat, una d'aquestes mítiques dels calafellencs Buhos, també sonant aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv.
1: Obert per vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls, una mirada a Calafell amb Sara Gámez.
2: Calafell, una manera de viure. Tanco els ulls a Calafell, miro dins meu i puc trobar-me amb aquella sensació dolça que només donen els llocs on la vida es viu. Calafell és un d'aquests llocs al que no cal posar-hi molts adjectius, ja els té. És un municipi que s'ha anat omplint de diversitat, d'històries que arriben de molts racons del món, de mirades que busquen un port per atracar i trobar una mica de calma i alhora una mica de vent que els mogui. I això, al final, és el que defineix un poble viu: la capacitat d'acollir i de deixar que cadascú hi trobi el seu ritme. I aquesta capacitat creix any darrere any, i els números ho demostren. Aquí no hi ha soroll, però tampoc silenci. Hi ha moviment, hi ha arribades i hi ha sortides, com en qualsevol lloc que creix. Però el que importa no són les xifres de les persones que escullen Calafell, sinó el motiu pel qual ho fan. I molts venen perquè Calafell ofereix una manera de viure que barreja proximitat, llum, mar, carrers que no devoren, espais que conviden a respirar, a gaudir-los. Altres marxen buscant noves oportunitats, però sempre deixen una petita empremta, com si el municipi fos una veritable terra ferma on les històries s'aturen abans de continuar navegant. Calafell ha esdevingut un punt de trobada per a persones d'orígens molt diferents. Aquesta barreja és una de les seves fortaleses. Les llengües, les cultures, les maneres de fer, tot suma, tot enriqueix. I quan un lloc és capaç de fer conviure tantes realitats, vol dir que té alguna cosa especial, alguna cosa que no es pot mesurar, però sí sentir. Potser és el clima, potser és la manera com la gent es saluda, potser és la sensació que aquí la vida no s'ha d'anar corrent. O potser simplement que Calafell té aquest color que ho fa tot més amable. I ara que la temporada s'acaba, em quedo amb aquesta imatge, la d'un poble que continua avançant, que continua acollint, que continua respirant amb notorietat. Un lloc que es mira amb bons ulls, però també amb aquella mirada més profunda que només surt quan el cor s'hi sent bé, amb aquella mirada neta que et deixa veure molt més. Perquè al final, Calafell es viu així. Perquè al final, el secret d'aquest municipi és que mira i veu tot amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
1: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: Fins ara del punt de 3 quarts de 12. A Sàbil Gàmers també, últim dia, última edició d'aquest Amb altres ulls, que ens ha acompanyat també des del Calafell Matí i també a l'estiu des de l'Obert per Vacances. No només a ella, sinó a tots els col·laboradors que participen de la nostra sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Gràcies per la vostra tasca, gràcies per la vostra feina. Això no seria el mateix sense vosaltres. També agrair als que col·laboren amb els magazins que jo mateix presento i dirigeixo. Doncs la Sàbil Gàmers, enamorada de Calafell, avui en la seva última edició del Amb altres ulls. Vinga, moment de fer una aturada. Qui està a punt ja és l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Última edició de les històries de la música també, gràcies a ells per acompanyar-nos tots els dijous d'aquesta temporada a l'Obert, però també des del Calafell Matí. Vinga, fem la pausa, l'aturada que toca ara, i en un moment arriba les històries de la música, les últimes cançons d'aquest rànquing, les millors cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
3: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio, conduït per DJ Glasshack, i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: I com diuen, tot el que té un inici també té un final. Última setmana d'aquest mes de juliol de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio, i també l'última setmana i última entrega d'aquestes històries de la música amb l'Ignasi Guilús i el Xavier Andreu, repassant les 500 millors cançons de la història de la música que vàrem iniciar des del Calafell Matí el passat mes de setembre del 2025 i que també hem allargat també en aquest magazín d'estiu aquest mes de juliol. Moment de rebre per última vegada aquesta temporada aquest Obert per Vacances, l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Molt bon dia, senyors.
2: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
3: Bon dia a tothom.
1: Què tal? Com esteu? Última entrega, eh? Arribem al final.
3: Amb la mar de bé. Contents, diguéssim, allò, com els nens que van a l'últim dia a escola.
2: Classe, eh? Sí.
3: Clar, perquè avui acabem temporada i amb això rematarem aquella llista, recordeu, aquella llista de les 500 millors cançons de tots els temps, segons l'edició de l'any 2004 de la revista Rolling Stone.
2: Exactament, i avui arribem fins a l'inici de la llista,
3: Correcte.
2: Allò que en anglès en diuen el top 10,
3: Sí,
2: les 10 millors cançons. I les escoltarem, aquestes 10 cançons, com sempre fem, en l'ordre inversa, la seva posició. Així, doncs, no ens entretinguem més i no estem per rotllos,
3: Som-hi. Exacte, vinga, anem per
2: Comencem
3: feina.
2: Per la posició número 10 i aquí tenim en Ray Charles amb What Will I Say.

0: No només What Would I Say, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com precursora en la història de la música moderna, especialment en el camp de la música soul.
1: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va consistir en integrar característiques d'altres estils, com el gospel, el ritme blues, el jazz també, per donar lloc a allò que posteriorment es va anomenar àmpliament com a soul.
0: Correcte. I van ser aquestes contribucions a l'evolució de la música, juntament amb el seu particular estil interpretatiu, els que li van valdre quedar en el desè lloc de les 500. I ara anem per la novena.

0: Per contribucions musicals, les de Nirvana, i en particular amb aquest tema que estem escoltant, Smells Like Teen Spirit.
1: Per una banda, l'estripada veu de Kurt Cobain, el cantant del grup i un dels més il·lustres i tristament cèlebre club dels 27.
0: Musicalment, els diversos riffs de guitarra que van apareixent al llarg de la peça, ja a l'inici amb la característica seqüència d'acords d'una certa durada i complexitat, també.
1: I, posteriorment, n'hi ha un de molt més simple i curt, de fet són només dues notes, que és el que dona entrada a la veu del cantant i que s'anirà repetint al llarg de tota la peça. Hey!

0: Hey Jude, a l'octava posició, és una de les peces més llargues del repertori de The Beatles i també la més llarga de les que es van publicar en format single.
1: Efectivament, Hey Jude té una durada de 7 minuts i 5 segons. I el que cal remarcar és que la cançó, pròpiament dita, acaba als 3 minuts i 7 segons, moment en què comença el famós tarolejat que es prolongarà fins al final del tema, és a dir, 4 minuts gairebé més tard.
0: En altres paraules, podríem dir que és més llarg el tarolejat que el tema principal, eh?
1: Sí, senyor, exactament.

0: Estem escoltant un dels majors èxits de Chuck Berry, Johnny B. Goode, publicat l'any 1958 i que forma part d'aquells temes que sempre són anomenats com a precursors del rock and roll.
1: A la lletra d'aquesta cançó, en Chuck Berry hi explica la història d'un noiet de Louisiana que acaba sent una estrella de la música. Tot plegat, és evident que té moltes influències autobiogràfiques.
0: I tant que sí.

0: En el sisè lloc tenim els inventors del que es va anomenar rock californià, també conegut com a so surf, o surf, diríem potser aquí, de The Beach Boys, que amb un dels seus èxits més coneguts estem escoltant Good Vibrations.
1: No tan conegut, diríem més aviat que gens conegut, eh?
0: Sí.
1: Era l'estrany instrument que van utilitzar en la gravació d'aquest tema. Es tracta del theremin, un instrument que l'intèrpret fa sonar movent les mans per l'aire i acostant-les a dues antenes, però sense arribar a tocar-les, eh? Una antena correspon al volum i l'altra a la nota.
0: És un instrument molt curiós que és una contradicció en si mateix, ja que es toca sense tocar-lo.
1: I tant.

En la cinquena posició hi va quedar Aretha Franklin amb Respect, un tema que es va convertir en un clam enèrgic, exigint respecte, i és per això que va esdevenir un símbol pels moviments feministes i defensors dels drets civils, especialment de les minories negres.

0: Ocupant la quarta posició tenim a Marvin Gaye amb una composició més de les tantes de la discogràfica Motown que trobem entre les 500 millors.
1: En aquest tema titulat What's Going On, Marvin Gaye reflecteix les experiències del seu propi germà quan va tornar de la guerra del Vietnam.
0: La lletra parla de temes sensibles com la guerra, el racisme, la pobresa i la destrucció del medi ambient. Inicialment, la Motown no volia publicar-la per considerar-la excessivament políticament compromès.
1: Sí, però mira, ves per on. Davant la insistència del mateix Marvin Gaye, que es va negar a enregistrar cap altra cançó si aquesta no es publicava, es van veure obligats a fer-ho. I mira, va acabar sent la quarta de la llista.
0: Déu-n'hi-do.

Imagine entrem a la zona de podi. Aquest és un dels himnes més coneguts de la història i que estigui en la tercera posició és un clar reconeixement a la influència musical del seu compositor, John Lennon, tant dins com ja fora de The Beatles.

0: Satisfaction, de The Rolling Stones, és la cançó que ocupa el segon calaix del podi.
1: Mm-hmm, exactament. Com a resultat de les votacions dels experts, la casualitat va provocar que la revista que publicava la llista, Rolling Stone, compartís nom amb el segon grup classificat i amb la primera cançó, aquella que els votants van considerar la millor cançó de la història.
0: Doncs sí, perquè estem parlant del títol de la cançó, que és Like a Rolling Stone.

0: Efectivament, ocupant el calaix més alt del podi, en primera posició, Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb el folk acústic per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol significa com un bala perduda i fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons.
0: I tant, clar.
1: La primera de totes, la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També en una altra que es titulava Papa Was a Rolling Stone, aquesta de The Temptations, i també en d'altres cançons.
0: Això pel que fa als títols de cançons,
1: sí.
0: Sense deixar de banda el grup The Rolling Stones, que escoltàvem fa un moment, o la coneguda revista musical i cultural del mateix nom, que es publica des de l'any 1967 i que l'any 2004 va publicar la primera edició de la llista que ens ha servit de fil conductor al llarg de tota aquesta temporada.
1: Doncs una temporada que donarem per acabada amb el capítol d'avui. Tornarem, si volen, el mes de setembre amb més temes que ens serveixin d'excusa per explicar-vos més històries al voltant de la música.
0: Efectivament. Fins llavors, amics, cuideu-vos molt i que tingueu un molt bon estiu.
1: Bon estiu a tothom. Porteu-vos bé.
0: Fins al

0: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
0: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Quatre anys, quatre estius han passat ja des que es va publicar aquesta cançó. Sembla que va ser ahir que la vam gaudir. La vam disfrutar al màxim en aquell estiu del 2022, però quatre anys després la continuem escoltant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Sant Giovanni amb Aitana, això que es diu Mariposas. Bona proposta per acompanyar-vos també en la nostra selecció musical de l'Obert per Vacances en aquest dijous dia 30 de juliol de 2026. Últim programa d'aquesta temporada. Demà divendres tenim sessió plenària ordinària del mes de juliol de l'Ajuntament de Calafell. Engega a les 11 del matí, per la qual cosa no tindrem demà programa. Dissabte sí, el dissabte edition, el The Best Moments. Però així en directe, doncs avui és l'últim. Jo vull, ja ho feia fa una estona, jo vull agrair a totes aquestes persones que ens han acompanyat, aquests col·laboradors que ens han acompanyat tant a la temporada de l'Obert com la temporada del Calafell Matí. La Mari Herrera també ha estat acompanyant-nos durant tota aquesta passada temporada. I ja aquesta temporada de l'Obert per Vacances, l'espai de cuina, l'espai gastronòmic, doncs van començar temporada amb el Josep Martí. Per qüestions de la vida ens va tenir que deixar i és per això que hem tingut que tornar a recuperar alguns dels espais de cuina de la Mari Herrera en plan refregit i mai millor dit. Doncs vinga, última edició de l'Espai de Cuina amb la Mari Herrera, aquí, a l'Obert per Vacances d'aquest 30 de juliol.
1: Obert per Vacances, les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.

0: Doncs ja tenim sonant aquesta sintonia de l'Espai de Cuina de cada setmana d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances en companyia de la Maria Herrera, del petit bistró de Segur de Calafell. Es troba a la C31, allà al costat del pont de Segur de Calafell, que travessa des de la part interior, podríem dir, o del mig,
1: sí,
0: fins a la platja, eh? Uh-huh. Bon, bueno, segur és molt més gran, vull dir que del mig res.
1: Segur no te l'acabes.
0: No te l'acabes,
1: no
0: eh?
1: No te l'acabes. I avui porto una cançó molt xula, molt xula, molt xula.
0: Molt xula, doncs mira.
1: Que no sé, i Ferran, i aquesta cançó, què quiere decir?
0: Mira, l'artista m'agrada molt.
1: A mi Carlos Rivera m'hi flipa, los otros no sé quines són.
0: Mira, anem a escoltar-los.

0: Joan, ja ho avançava la Mari Herrera, és el Carlos Rivera, aquest artista que és mexicà, que a més va sortir de l'Operació Triunfo d'aquell país, sí, de l'Acadèmia.
1: Sí, sí, és que de cada disc hi ha veritables joies que ha tret, saps?
0: Té unes balades, sí. Té una sensibilitat per cantar cançons romàntiques i balades, sí, que és increïble,
1: sí,
0: el que
1: sí,
0: fa aquest home.
1: Sí, jo de cada disc, però és que em fa plorar i tot, saps? O sigui, hi ha una cançó, no sé si aquest disc, crec que sí, que és Sincerándome, és que... I que la canta ell plorant. Jo crec que hem parlat d'aquesta cançó inclús aquí, no? I jo ploro cada vegada que lo poso, intento no posar-la perquè és que lo explica d'una manera que digo, però com una madalena, saps? Com la madalena de Prous, saps? O sigui, ploro, és un sentiment.
0: Anem per la recepta, aquesta última recepta de la temporada.
1: I parlant d'ous, sí, avui porto una tortilla, una truita.
0: Una truita?
1: Una truita de patates amb pop.
0: Vaya, molt bé.
1: Avui dieta cero, eh?
0: No, a veure.
1: Avui l'últim programa, no, digo que vinga ja.
0: Dieta de patates, eh? Però amb aquest afegit, amb aquest ingredient extraordinari, amb pop. Molt bé.
1: No sé si l'has tastat alguna vegada.
0: No.
1: El pop és com... és la muletilla per donar caché a qualsevol recepta.
0: M'agrada molt el pop. Sí, és veritat. L'única... Està pels núvols, els preus.
1: Està increïblement car. Increïblement car. S'ha posat de moda, és com tot. A vegades era una cosa molt més... Bueno, no era tan elitista i la veritat és que ara tothom vol pop, pop, pop. No arriben, els pops no arriben, saps? O sigui que... I, bueno, els estan criant i, bueno, tot això no té el mateix preu, o sigui, ni la mateixa qualitat, no? Però, bueno... Nosaltres encara, pues bueno, ho paguem car, però en aquest cas per fer una truita no necessitarem més que la part bonica per decorar, d'acord? O sigui, dintre de l'ou el que ficarem serà les parts més nobles, menys nobles, val? Les puntetes... Mm-hmm. A mi, per exemple, el que no m'agrada mai cuinar és el cap del pop. Mm-hmm. Tinc aquesta mania. Mm-hmm. No m'agrada. Penso que no, la textura és una mica enganyar una mica al client, saps? O sigui, no, prefereixo, jo que sé, per algun sofregit, alguna cosa, algun fondo, una sopa, d'acord, però per fer elaboracions i això, pues no m'agrada. Fer una truita de patates més o menys tothom sap. Aquí és quan entra la polèmica. Amb ceba o sense ceba?
0: Amb ceba, sempre amb ceba. Clar, Mari, sempre amb ceba.
1: Jo soc de
0: però
1: molta ceba.
0: Respectem aquí, exactament, no posis ceba a la truita, sobre gustos. Mira, bueno, no hi ha nada escrito i cadascú que faci a casa seva el que vulgui. Va. Però la recomano amb ceba, i amb molta ceba, i putxadeta que vagi fent a poc a poc. Bueno, a veure com la fa la truita de patates la Mari.
1: Exactament, perquè jo després ja ho trobo que cadascú fa la patata aquí.
0: Jo haig de dir, qui segur que ens està escoltant, la millor mestra que he tingut a l'hora de fer les truites de
1: la
0: patata...
1: La teva mare?
0: És la Conxita. La meva mare, la Conxita. Fa les truites més espectaculars que jo hagi provat mai a la vida. Però té una paciència.
1: Clar.
0: Són truites cuinades
1: és una
0: a foc
1: tècnica, eh?
0: Molt lent.
1: Exactament.
0: Molt lent,
1: aquesta
0: molt
1: és la gràcia. Aquesta
0: molt
1: és la
0: lent,
1: gràcia.
0: Allò que va pujant, però pujant...
1: Mm-hmm. Jo pràcticament la patata la tinc una hora.
0: És que és això. Mm-hmm. És que és això. I vinga, i anar donant voltes.
1: Si vols fer una truita de patata en 10 minuts, no et posis.
0: No, i un cop amb l'ou, també, que vagi quallant poquet a poquet, poquet a poquet. I el secret està allà. Que és que no té gaire més secret.
1: No, és temps. Dedicar-li una miqueta de temps.
0: És temps i, doncs, això, la sal justa, la quantitat ben repartida i equilibrada.
1: A mi el que m'agrada és ficar la patata que no sigui ni gran ni prima. D'acord? O sigui, jo faig com cachelos, o sigui, quadradets. Sí. D'acord? Més bé que no siguin molt grassonets, però que siguin a quadradets. Normalment agafo per fer una truita per dues persones, normalment agafo dos patates per persona. I així multipliquen, si són 6 persones, 12 patates, d'acord? Més o menys aquesta és la proporció. I de ceba, jo sempre conto mitja ceba per persona, també, d'acord? O sigui, la quantitat de ceba és abundant. A mi el que m'agrada és agafar una paella amb molt d'oli d'oliva, és importantíssim l'oli que sigui d'oliva, i ficar aquí el que és la patata i la ceba, jo el poso a la vegada. Hi ha gent que després posa la ceba al final.
0: No, jo tot junt,
1: perquè jo penso que ja això ja comença a desprendre tots els aromes, la ceba, a caramelitzar, ja des de primera hora. No?
0: Sí que tallo la ceba... No jo tan petit, sinó una miqueta ampla.
1: Exactament.
0: Perquè així
1: per mi és important també
0: no
1: que es noti.
0: Ràpid,
1: val.
0: I perquè jo...
1: Que no quedi primeta.
0: No, perquè després putxada també allò queda poqueta cosa.
1: Exactament.
0: Queda molt tubet i molt
1: bueno, a mi és que m'agrada el sabor. No m'agrada, o sigui, trossos grans al millor no, però trossos així mitjanes. La mateixa mesura que la patata, més o menys. Val?
0: Correcte,
1: o sigui
0: exacte.
1: I un puntet de sal, d'acord? No gaire. I això, jo primer foc ràpid, val? Que tot això ja comenci a bullir una mica, i ja quan està tot agafat tota aquesta força, baixo del tot el foc al mínim,
0: i
1: tapo. tapo, val? I això, pues, ja te dic, que està ben bé 50 minuts tranquil·lament, val? Jo vaig fent coses i la patata es va coent. Per altra banda, jo normalment sempre agafo 3 ous per persona. M'agrada que sigui la quantitat d'ou, prefereixo que sigui generosa, perquè no m'agraden les truites seques, val? Per mi és important. I el que jo agafo, aquesta patata en calent, d'acord? L'escurro de l'oli, val? Amb una espumadera, i vaig ficant a l'ou. I de seguida, en calent, la patata en calent i a l'ou. I amb una forquilla vaig remenant, i aquí serà el moment ara de ficar-li el pop. El pop ja ha d'estar cuit, d'acord? Ja està salat, només que es tracta de ficar-li el pop, a trossets de pop. I aquí li ficarem una mica de julivert ben picadet, d'acord? En aquest cas no ficaré all ni ficaré res, perquè vull fer per una altra banda un alioli, d'acord? I en aquest cas aquí no li ficaré, perquè si no serà massa sabor all, d'acord? I deixem una miqueta d'oli a la paella i, bueno, donar la volta a la truita, d'acord? Per una banda, per l'altra, a mi m'agrada deixar-les una mica crudetes. D'acord? Que no sigui seca.
0: Jo haig de dir que molt crueta tampoc m'agrada.
1: Tampoc, si hagués buscat l'equilibri.
0: Tinc gent que li agrada jo molt, molt crua. Jo, perdoneu, jo l'ou m'agrada una miqueta qualladet. Sí que potser en el centre que, jo que no més sigui, maluset, però
1: que no sigui seca,
0: no excessivament.
1: Exactament. I jo t'he dit, clar, la patata absorbeix molt d'ou. Per això jo calculo, pues, això, per aquestes 4 patates, més o menys jo faré 6 ous, d'acord?
0: Saps que jo no he pres mai? És a dir, jo he pelat patates, he tallat ceba en quantitat i mai he mesurat tant per... És a dir, com surti? A ojo de buen cubero, saps allò que diuen?
1: Jo també. El que passa és que estic a la ràdio i tinc que donar una mica...
0: Han de donar orientació als nostres oients per veure... Però jo pelo, vinga, 2 patates o 3 grosses. Vinga, aquí, pues vinga, una ceba grossa o 2 més mitjanetes. I després de l'ou, pues, a ojo, depèn, no obro els ous.
1: Jo sóc com tu.
0: No els preparo fins que no tinc allò de la paella, més o menys, sabent, perquè, clar, tot allò és molt, ocupa molt al principi, però tot allò mengua, i si prepares molt d'ou, després et queda massa.
1: Al final la cuina és tota, és pura intuïció.
0: Jo sé. Saps? Quan tinc jo per la mà alguna recepta, jo vaig sobre la marxa. Quan començo amb una recepta que no conec, sí que compleixo una miqueta allò
1: el
0: que em diu...
1: El protocol, no?
0: Sí, allò que diu a rajatabla, Però si no, ja, sobre la marxa, Mari.
1: Bueno, pues ja tenim aquesta truita ja quajada,
0: sí.
1: I per una altra banda jo el que faré serà un alioli. Faré un alioli una mica diferent.
0: A veure.
1: Agafarem un ou, agafarem, saps el que és el cap de les gambes?
0: Sí.
1: Guardarem els 4 o 5 llagostins que tenim, aquello que hem fet, no sé, una truita, un sofregit, i ens hem menjat les cues, no? I hem deixat pel cas, doncs, aquests caps, ho ficaré dintre d'una sartén, amb una mica de sal, pebre, oli d'oliva i una mica de brandi, val? Això ho saltejarem, d'acord? Això, amb una forquilla, ho esprimim ben esprimit,
0: que
1: i tot això,
0: tots aquests
1: aromes, d'acord? I tot això ho colarem, d'acord? Aquest líquid restant ho ficarem dintre del got per fer aquest alioli, d'acord? Tenim l'ou, tenim oli d'oliva, li ficarem aquest líquid, una miqueta d'aigua, una miqueta, només que una miqueta. Aquesta miqueta d'aigua ens ajudarà que lligui, perquè no se ens talli. Secretillo, val? És important. De vegades, si ho fas amb oli de girassol, difícilment es pot trencar un alioli o una maionesa. Amb oli d'oliva, millor és més fàcil, però si fiquem aquesta puntet d'aigua, que queda més lleugera, amb aquesta salsa que hem fet amb les caps dels agostins, i un dent d'all. Jo no li ficaré més, perquè si no...
0: Serà molt fort
1: i mata molt el sabor, perquè estem utilitzant oli d'oliva. Recordo que és bastant més potent que si fos un oli de girassol. I emulsionem amb el Lactúrmix, emulsionem primer el got a baix, val? Sense llevar-lo cap a dalt, i això quan ja comença ja a emulsionar a sota, ja després ja comencem a moure'l i ja tenim l'alioli. Si voleu afegir una miqueta més d'oli perquè quedi més espès, pues una miqueta més d'oli. Bueno, pues tot això després a la truita, amb una màniga pastissera, agafem aquest alioli que ens ha quedat una mica espès, i tenim una rosquilla d'aquestes de forma d'estrella dintre de la màniga, i el que es tracta és de fer com si fos un pastís.
0: Això t'anava a dir.
1: Rosetones de nata, no, seran rosetones d'alioli, no? I agafarem la truita i ficarem doncs, aquests rosetones. I a sobre de cada rosetón ficarem una rodança de pop. Pop. Mira que bien t'ha quedat. Pop. Ficarem una miqueta de julivert o una mica de cibulet o, pues, bueno, una mica de romaní, lo que tingueu, una miqueta a la torreta de casa, una mica d'alfàbrega, i tenim una truita espectacular. Mm-hmm. Per sobretot, importantíssim, una mica de pa amb tomàquet al costat.
0: Oh, i hem d'anar acabant, Mari. Jo, abans d'acomiadar-te, agrair, com sempre, la teva col·laboració, la teva predisposició a venir a la ràdio, a compartir aquesta estona en dies que vas molt atabalada de feina, com sempre. Quan no vas atabalada?
1: Bueno, però és que és el meu dia a dia, no sé viure d'una altra manera. Jo estic molt agraïda amb tu de que cada any truquis i que pensis en mi. Jo m'ho passo molt bé. Jo per mi que... és feina, però és una feina divertida, és una manera de sortir una mica de la cuina. També d'estrujar-me una mica el coco, no? I de, i de sortir una mica d'aquella zona de confort. Mira, me bellugo amb el menú i no faig res més. No, a mi m'encanta estar sempre innovant, i a vegades quan tinc molta feina no innovo, saps? No tinc temps. Fa sempre el mateix. I no, m'agrada. Gràcies, Ferran, t'ho agraeixo molt.
0: No, i nosaltres a tu, i a més traslladar doncs, a tots els col·laboradors que participen en els diferents espais de la casa, doncs que no seria això una emissora, una ràdio amb continguts variats sense l'experiència, sempre la professionalitat de tanta gent i tants coneixements que escolta'm, que a mi ja parlo prou, sinó que podem comptar amb tots vosaltres.
1: Jo crec que la ràdio es nutreix de lo que passa al carrer, no? De les vivències de les botigues, dels restauradors, de tot lo que n'hi ha fora, no? O sigui que, i és una manera, clar, la televisió no arriba a aquestes petites coses, no? Però totes aquestes petites coses, al final, fins a tu, al final de l'any, tota la magnificència, tot lo que crea, no? Tota aquesta manera de recollir tots aquests sentiments, tot lo que passa, tot lo que acontece, no? Pues quedar aquí registrat i això. Per això la ràdio mai morirà.
0: I aquells que no coneixeu encara la creativitat i el que fa la seva cuina, la Maria Herrera, passeu pel Petit Bistró. Està a la C31, asseguda a Calafell, allà al costadet del pont que creua cap a la platja. 35 anys allà en aquest lloc d'asseguda a Calafell, que és el Petit Bistró. Maria Herrera, moltes gràcies per la col·laboració, per la feina. Molt bon estiu, a seguir treballant.
1: Moltes gràcies, Ferran.
0: Un petonet molt fort.
1: Vinga, adéu, Ferran.
0: Adéu, Maria. Adéu.

Es diu Martina Burón. A més, estigueix aquí a Calafell. Té segona residència al nostre municipi. I va venir, recordo, fa uns anys, aquí a l'Obert per Vacances, a presentar-nos aquesta, la seva primera cançó. Es diu Estiu. La Martina Burón, cançó que hem volgut recuperar també en la nostra selecció musical en aquest dijous, avui, 30 de juliol. Últim programa de l'Obert per Vacances. Vinga, que anem tard, eh? 12 i 39 minuts. Jo no sé si arribarem a la una per amb tot el que encara us tenim que explicar. Arriba l'Emergents amb el David Burillo, amb aquests nous artistes. Aquests artistes emergents que es van obrint pas en el panorama musical català. L'Emergents, última edició, també en aquest últim programa.

I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Ara amb en Baco. És una de les noves veus emergents de l'escena musical catalana que es va criar a Barcelona, però els seus orígens són argentins. Amb influències que van des del pop fins a música urbana, l'artista destaca per unes lletres optimistes i properes que connecten amb el públic jove. Les seves cançons transmeten energia, ganes de viure i esperit estiuenc, com la cançó que sentirem a continuació, que es diu Sant Joan.

0: Molt bon dia, Baco.
1: Bon dia, com estàs?
0: Acabem de sentir Sant Joan, una cançó del teu EP que vas publicar l'any passat. Sabem que aquest any també has publicat Nova Feina, un àlbum. Ara parlarem d'ell, però abans explica'ns qui és Baco.
1: Baco és un noi que va néixer a Argentina i va emigrar aquí a Barcelona fa molt, molt, molt de temps. Es podria dir que soc argentí i català també, perquè al final, després d'haver estudiat aquí, haver fet la universitat i tot, va ser com molt fàcil introduir-me a la cultura d'aquí, que al final em va enamorar molt. Uh-huh. I és això, una persona que emigra i al final com que lluita per aconseguir el seu somni, no? Que en aquest cas seria pues, arribar a ser músic. Algo que no és fàcil, però que és molt bonic.
0: Uh-huh. En l'aspecte musical, d'on et neix aquesta passió o aquesta curiositat per voler crear doncs, la teva música?
1: Això és una mica... És molt bonic. És com ho romantitzo molt, també, al final, perquè el meu avi també tenia aquesta passió per la música. Ell també quasi va arribar a ser músic molt important allà a Argentina, i va arribar a tocar amb un artista que es diu Julio Jaramillo, que vaig descobrir, o sigui, això ho vaig descobrir després d'ensenyar-li una cançó d'aquest artista, i ell es va quedar com mig atònit, em va dir, per què escoltes aquesta música? Em va fer com moltes preguntes, i després em va explicar que ell va tocar amb aquest artista, i va ser com, uau, quina locura. Principalment surt de voler expressar-me, de voler també crear això, bueno, pues, fer com aquestes idees que et poden sortir, pues, realitat, i després de veure aquesta història també i de parlar-ho amb el meu avi, que bueno, per desgràcia ja no està, però que en aquest cas pues, sí que parlava molt de música, també arriba d'aquesta part familiar, perquè després no hi ha cap persona més a la meva família que hagi fet música.
0: Mm-hmm. Que curiós. Baco, el darrer 15 de maig vas publicar un àlbum, El final de un principio. Parla'ns una mica també sobre aquest projecte. Com ha estat aquest procés de creació?
1: Aquest procés ve molt marcat per un accident que vaig patir, que en veritat és el que marca molt ara com està avançant la meva música. Ve fins i tot del darrer EP que es diu, bueno, Fills del Sol, aquí va començar i va acabar pues, sortint a l'àlbum, no? Que és com aquesta introspecció que fa una persona que ha patit en aquest cas meu, diguem-hi, un accident que l'impossibilita poder avançar, però que lluita com amb ell mateix, amb la seva pròpia ment, per dir, mira, en aquest punt, que seguim al punt A que va passar l'accident, estic així, però al final sé que sortiré i sortiré amb molta més força, o sigui, sortiré més fort del que he començat i amb una evolució personal molt, molt forta.
0: Doncs per tant,
1: això es basaria, diguem-hi.
0: Per tant, una història també molt, molt maca. En aquest sentit, doncs, tothom que vulgui sentir aquest disc, el pot trobar, aquest àlbum, el pot trobar a Spotify, buscant, doncs, The Great Baco, veritat?
1: Sí. Bueno, Baco,
0: crec, sí, és veritat.
1: Sí, Baco, no.
0: Et volia preguntar que aquest disc sona molt diferent al que acabem de sentir ara, que venim de sentir la cançó de Sant Joan. T'estàs trobant com a artista?
1: Diria sí i no. O sigui, dic sí perquè m'agrada molt fer molts estils de música, però a la vegada diria no perquè l'estil general de Baco són tots. O sigui, és una mica complicat, ja que no et fiques només en un estil, sinó que et fiques en tots els que t'agraden, no? O sigui, a mi m'agraden un munt, Per això no deixo de fer música tant en català com en castellà, inclús també fent música com poder cumbia o corridos, que són més de Latinoamèrica i Centroamèrica també.
0: Molt bé. Doncs estarem molt pendents de tota la música que vagis fent i de tota la teva activitat. Baco, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Calafell Ràdio. Que vagi molt bé.
1: A tu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: 11 minuts i la una. Anem tard. Anem tard, sí. Sí, a veure si sona això.
1: Ara.
0: Vinga, anem pel semàfor de l'estiu. Valorarem l'actualitat de les últimes hores amb tres notícies i amb els tres colors, el vermell, el groc i el verd, del nostre semàfor. El color vermell, la notícia negativa, seria pel clima, que continua enviant senyals d'alerta. Parlem de la crisi climàtica que continua a marcar l'actualitat i els experts insisteixen que els fenòmens meteorològics extrems cada vegada són més freqüents, tot i que grans patrons climàtics com el Niño poden influir en el temps a escala global i acabat tenint efectes també a Europa. Els meteoròlegs recorden que Catalunya ja fa anys que viu una successió d'episodis excepcionals sense necessitat d'aquests fenòmens. Només cal mirar enrere les sequeres més importants de les últimes dècades, els anys més càlids des de que hi ha registres o les onades de calor cada vegada més persistents són una mostra d'aquest canvi de tendència. Els especialistes expliquen que encara és impossible saber en exactitud com evolucionarà el temps en els pròxims mesos, però sí que coincideixen en una idea. El canvi climàtic fa augmentar la probabilitat de situacions extremes. Una notícia aquesta que els experts segueixen amb preocupació perquè confirma que el clima entra en una etapa d'incertesa cada vegada més evident. És la notícia de color vermell del nostre semàfor. I el color groc és per parlar de la barema més primerenca que també arriba al Penedès. La calor i la manca de pluges han tornat a avançar el calendari agrícola. Aquesta setmana ha començat la barema de la denominació d'origen Penedès i ho ha fet abans que mai, superant fins i tot el rècord que va establir fa només dos anys. Segons el Consell Regulador, la qualitat del raïm serà molt bona gràcies a l'estat sanitari de les vinyes, tot i que la producció serà lleugerament inferior, perquè el gra no ha acabat d'engreixar a causa de les altes temperatures. A més, aquesta serà una campanya especial perquè per primera vegada es podran elaborar vins amb dues varietats ancestrals recuperades al territori, la Balat i la Marina Rion, un pas més en la recuperació del patrimoni vitivinícola del Penedès. Una campanya que deixa bones expectatives per al sector, però que també evidencia com el canvi climàtic està transformant el calendari de la vinya. Notícia que hem situat en el color groc del nostre semàfor. I parlem de bones perspectives per al turisme de la Costa Daurada i del Baix Penedès en el color verd del semàfor, perquè el sector turístic afronta el mes d'agost amb optimisme. Hotels, càmpings i apartaments de la Costa Daurada i també de la nostra comarca, el Baix Penedès, preveuen una ocupació molt elevada amb molts establiments que fregaran el plec gràcies a les reserves d'última hora. El turisme internacional continua responent molt bé, però també es manté fort el visitant de proximitat que aprofita les vacances per gaudir de les platges i de l'oferta d'oci del territori. Tot plegat fa pensar que aquesta podria ser una de les millors campanyes, un dels millors estius dels últims anys per al sector. A més, els professionals confien que l'eclipsi solar, previst per a mitjans d'agost, pel dia 12, es converteixi en un atractiu afegit que animi encara més les reserves. Doncs unes previsions que conviden a mirar el mes d'agost amb optimisme i que reforcen el paper de la Costa Daurada i del Baix Penedès com una de les grans destinacions turístiques del nostre país. És la notícia, evidentment, que situem en el color verd del nostre semàfor.

0: Però espereu tranquils que l'estiu encara no s'acaba. El que s'acaba és l'Obert per Vacances. Avui últim programa de la temporada. Encara ens quedarà el dissabte amb el dissabte edition, el The Best Moments. Però el programa pròpiament dit, en directe, avui és l'última edició. Que no s'acabi l'estiu amb els Figaflaues.
1: A Calafell Ràdio, Obert per Vacances.
0: 4 minuts i mig i arribem a la 1 del migdia. Vinga, anem a donar un cop d'ull a l'agenda municipal, a l'agenda del web calafell.cat. Amb les activitats programades per avui dijous, dia 30 de juliol. Visita guiada al Castell de la Santa Creu aquesta tarda a partir de 6:45. El preu és l'habitual, la tarifa de l'entrada, més 2 euros de suplement del guiatge. I aquesta tarda a les 7, presentació del Festival Terra Ibèrica en el Centre Cívic Cinema Iris. Hi haurà també l'exposició, la inauguració de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric. I també amb la projecció de la pel·lícula Indiana Jones i el Dial del Destí. L'entrada és totalment gratuïta. I ja sabeu que a partir d'avui fins diumenge, fins al 2 d'agost, es celebra el Festival de Recreació Històrica Terra Ibèrica. Amb moltes activitats, també amb recreacions històriques i tota la ciutadella ibèrica de Calafell. Si entreu al web municipal calafell.cat a l'agenda, teniu totes les activitats detallades. També a visit.calafell.cat. És el web de turisme de l'Ajuntament de Calafell. Doncs activitats que podeu gaudir des d'avui durant tots aquests dies, durant tot l'estiu, moltes activitats que es fan aquí al nostre municipi, a Calafell. I 3 minutets i arribem a la 1 del migdia. Tanquem edició de l'Obert per Vacances, última edició d'aquesta temporada. Donar-vos, com sempre, les gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. També als que han fet possible aquest programa, els companys, els col·laboradors. Nosaltres marxem, doncs, unes setmanetes de vacances i molt aviat ens tornem a retrobar aquí a la sintonia de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Salutacions del Ferran Boquer. Marxem amb música, marxem amb Bruno Mars fins la 1, moment que arribarà una selecció de bona música en la nostra llengua, en català. Doncs vinga, bon estiu. Ens retrobem aquí, a Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Que vagi molt bé. Bon estiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.